0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
2: Els 70.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
3: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes. Veus?

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. El PP ha fet seu aquest missatge i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. La plataforma nega les acusacions. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó escollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra. Només un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana va començar a fer habitatge protegit de nova construcció durant el 2025, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. La patronal reclama a l'administració que es preocupi de fomentar la construcció en comptes de perseguir els propietaris. Els experts desmenteixen que darrerament hi hagi més activitat sísmica arreu del món després dels sismes que hi ha hagut a Veneçuela i a Colòmbia. Asseguren que són fenòmens habituals, també l'últim que hi ha hagut a Granada, d'una magnitud de 4,8. Aquest sisme ha deixat 3 ferits lleus i alguns desperfectes. Mor als 83 anys el mag Juan Tamariz, considerat arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Es va convertir en un fenomen televisiu entre els 70 i els 90 amb un estil únic i inconfusible que combinava l'alegria i l'humor. Més de 46.000 espectadors han passat pel Festival de Cap Roig, que ha tancat les portes aquest dimarts amb un concert de Miguel Ríos. Les actuacions han tingut un 86% d'ocupació, unes xifres que, segons la direcció, consoliden el model de festival.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del lateral portuguès João Cancelo. El Girona ha fitxat el central ghanès Abdul Mumin per les 3 pròximes temporades provinent del Rayo. El club gironí també ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. Aquest dimecres l'Atlètic de Madrid juga contra el Màlaga sense Julián, que no va convocat perquè fa pocs dies que es va unir al grup. Simeone ha dit que l'argentí, pretès pel Barça, no marxarà de l'Atlètic. En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la base de Montenegro, Marija Lakovic, i el Lleida incorpora l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas a prova durant la pretemporada. I al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha empatat a 1 contra l'anfitriona Bèlgica. El combinat espanyol masculí ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre. Serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Serà un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Gamarra també ha reclamat a Sánchez que blindi la frontera amb el Marroc, que apliqui al Frontex, l'agència europea que ajuda als països de la Unió a protegir les seves fronteres, i que reforcin els cossos i forces de seguretat de l'Estat a Ceuta, al·legant problemes de seguretat. Aquest dimecres serà el president dels Populars, Albert Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma, acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones, unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern ceutí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna. Els centenars de persones que malviuen als carrers no acudeixen als centres per por a un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
7: La sarna ja se podem hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que podria haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Canviem de qüestió. Aquest dimarts ha començat el judici que asseu la companyia Meta al banc dels acusats a Califòrnia, als Estats Units, en el judici més important de la seva història. Una trentena d'estats nord-americans denuncien el disseny addictiu de les xarxes socials de Mark Zuckerberg, com Facebook o Instagram. Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes en familiars seus. Unes situacions que, en els casos més extrems, han acabat en suïcidi.
8: Cada dia veia les meves filles navegar per un món digital en què les plataformes fan un experiment massiu i sense control amb la ment dels nostres fills. I nosaltres no hi havíem donat consentiment. Ara en veiem les conseqüències en forma d'ansietat, depressió i, en el pitjor dels casos, cadires buides a casa nostra.
9: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir
3: un dòlar més.
0: La tecnològica podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, però no només això, sinó també un canvi en l'essència d'aquestes plataformes, com eliminar el desplaçament infinit per la pantalla. Nora Freeman és professora de dret de Stanford.
9: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades i, encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
0: Meta argumentarà davant dels 8 membres del jurat que les acusacions dels fiscals són infundades. Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, declarin. L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies. El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que, si cauen de manera contundent a la borsa, es comprometria l'estabilitat financera del continent. Analitzem aquest escenari amb Roger Santaló i el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat.
3: Quants diners europeus hi ha invertits en grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta?
10: Es parla de que hi ha més d'un milió de milions d'euros invertits en aquestes empreses, perquè al voltant d'uns 400.000 milions són els particulars, els inversors, però també estan invertint molt els bancs, les empreses asseguradores. Per tant, hi ha un risc molt important a Europa per l'exposició forta que té a les empreses d'IA.
3: Alguns experts del Banc Central Europeu creuen que hi ha una bombolla de la intel·ligència artificial i que pot punxar aviat. Quan passa això?
10: Encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
3: Hi ha més escenaris negatius?
10: Si no es compleixen les expectatives de beneficis d'aquestes empreses, o, per exemple, quan les empreses xineses ofereixin els mateixos serveis a un preu molt més baix. Qualsevol d'aquests temes que passi, el que faria és que s'enfonsi el valor de les accions de les empreses d'IA.
1: Trescat Info.
0: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, cessat al juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube aquest dimarts en el que fa una crida a la convocatòria electoral, que està prohibida en temps de guerra.
11: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista, que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: Després del cessament de Fedorov, ara fa un mes, milers d'ucraïnesos van sortir al carrer per donar-li suport i criticar la decisió de Zelensky d'apartar un dels ministres més populars d'Ucraïna. L'extitular de Defensa, de 35 anys, va ser un col·laborador molt estret del president fins al seu cessament el 15 de juliol. Zelensky li va oferir un altre càrrec a l'administració que Fedorov va rebutjar. El gest de Fedorov és un primer gran desafiament polític intern al president d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa 4 anys i mig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, l'alt tribunal estableix que el canvi de gènere, passar d'home a dona al registre civil, no esborra una condemna prèvia per violència masclista. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El Suprem s'ha pronunciat arran del recurs d'un home de Castelló condemnat l'any 2022 per agredir la seva exparella. L'any següent es va canviar de gènere al registre civil i ara demanava anul·lar la sentència dient que és una dona. Però els jutges deixen clar que el canvi de gènere registral no té efectes retroactius i no serveix per anul·lar un cas de violència masclista. Tampoc val, diu el Suprem, si el canvi de sexe base és anterior al delicte, però es demostra que s'ha fet amb intenció de defraudar la llei. La presidenta d'Acció Trans i vicepresidenta del Consell Nacional LGTBI, Fina Campàs, veu en la sentència un aval directe a l'anomenada Llei Trans del 2023.
13: El Tribunal Suprem el que està fent és aplicar la llei. És una llei que vam fer per a les persones trans i com un Tribunal Superior vol està aplicant. Amb això no ens hem de posar les mans al cap, però aplica la nostra llei. Per tant, em sembla que això ens hauria de donar suficients garanties jurídiques a les persones trans.
12: I és que la sentència del Suprem crea jurisprudència i marca el camí a futurs intents de frau.
0: I abans del temps us expliquem que els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada aquest dimarts al matí. En una entrevista a 3Cat Info, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, ho ha atribuït a fenòmens habituals.
14: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, avui mateix en portem centenes, però clar, aquests ens afecten de prop. Els que passen, què podem dir, a l'Antàrtida, a Xile mateix, clar, no hi vivim, no ens afecten per res.
0: El sisme de Granada d'aquest dimarts a 11:15 del matí ha deixat 3 ferits lleus, un dels quals una menor que ha estat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. El terratrèmol, amb epicentre a Gojar, ha durat uns 10 segons i poc després hi ha hagut diverses rèpliques, una de les quals ha arribat a magnitud 4. Tot plegat ha obligat a tancar el conjunt monumental de l'Alhambra, el metro de Granada ha reduït la velocitat a 30 km per hora i la policia local ha demanat a la població que no s'acosti als edificis pel risc que en caiguin elements.
1: El temps.
0: És hora de la previsió de Gemma Puig.
15: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda, tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres el cap de setmana les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
0: Ara ho sentíem, els termòmetres tocaran sostre aquest dimecres abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per dijous. En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
16: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que et pot portar a tenir patologia cardiovascular.
0: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Durant tot el 2025 només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. La patronal recorda que la construcció d'habitatges socials s'hauria de quintuplicar, segons els plans de la mateixa administració. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatges en comptes de perseguir els propietaris.
17: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
0: A l'àrea metropolitana només s'està plantejant un d'aquests pisos per cada 35 sol·licituds que hi ha dels ciutadans. La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. I l'Ajuntament de Barcelona amplia les ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis. El consistori ha anunciat aquest dimarts que augmenta el pressupost de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros. La partida preveu subvencionar les comunitats de veïns que modifiquin els seus estatuts per prohibir els pisos turístics. Alhora, també ha ampliat el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
18: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: L'objectiu d'aquestes ajudes és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. Abracadabra, pata de cabra! Ha mort als 83 anys el mag madrileny Juan Tamariz, l'il·lusionista conegut arreu del món com el mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme. Ha mort a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid per causes naturals i acompanyat de la seva família. L'il·lusionista es va convertir en un fenomen televisiu entre les dècades dels 70 i els 90 a l'exitós programa Tatachán de Televisió Espanyola, entre d'altres. Parlava de la seva passió en una entrevista al programa Entre Caixes d'ICAT.
19: Todos sabemos que hay algún secreto que el mago no adivina de verdad o no puede transformar una persona en un león, aunque hay personas que son muy leoníferas, pero la ilusión que te produce. Si Jung lo leemos, pues todos vemos que él tenía la idea de que los arquetipos universales y los mitos universales están en las obras de arte y están en la vida. Eso es lo que yo he hecho, aplicarlo a la magia, no es más que eso, ¿no?
0: El mag va marcar generacions amb el seu barret de copa, el seu riure tan inconfusible i el seu gest de tocar el violí. Durant la seva llarga trajectòria, Tamariz va ser premiat com el mag de l'any als Estats Units, va ser campió del món de cartomàgia i va presentar diversos espectacles arreu d'Espanya i del món en ciutats com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà i Santiago de Xile. Tanto esta canción que celebra la vida. El Festival de Cap Roig tanca aquest dimarts amb un balanç de més de 46.000 espectadors i un 86% d'ocupació en els concerts. La 26a edició l'ha tancat un concert de Miguel Ríos. Palafrugell, Maria Rovira.
20: Una edició del Festival de Cap Roig on 8 de les 22 actuacions han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Bryan Adams, que va obrir el festival el 3 de juliol, o també Rick Astley, Manuel Orozco, o Rosario, o Miki Núñez. Un balanç de més de 46.000 entrades venudes que el director del festival, Juli Guiu, ha qualificat com un element que referma la consolidació del festival i la seva fórmula de programació. I ha qualificat aquesta edició com una de les millors dels últims 15 anys.
21: La veritat és que ha sigut el que nosaltres busquem, pues un festival supereclèctic, que cada dia passin coses diferents i han passat, han llegut

oració al costat de Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Taylor Swift ha obtingut 9 nominacions, entre aquestes a vídeo i artista de l'any, a més de millor pop, direcció i direcció artística. Darrere de Madonna i Swift hi ha Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 nominacions cadascuna. La perla de Rosalia ha obtingut una nominació a la categoria de millor vídeo de música llatina, un apartat en el qual també hi opten Shakira, Karol G o Bad Bunny.

0: Esports. Amb Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
2: Y en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Rodri té ganes de jugar a les ordres de Hansi Flick.
2: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
1: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar, un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser Diego Simeone ha descartat que Julián marxi, ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimarts contra el Màlaga.
3: Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Julián no va convocat aquest dimecres amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició del trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador, Hansi Flick, ha explicat que el discurs com a capità el farà Rafinha.
4: Rafa will do it, because normally...
5: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità, amb Eric i Pedri.
1: El Madrid ha presentat en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
6: I és volver a casa. Emocionalment és... Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
1: Seguint en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin. Per les pròximes 3 temporades, Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
7: The most important thing for me is to get to
8: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
7: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
1: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 amb Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia.
0: Són 2:15 de 7.

0: Principals informacions a aquesta hora. Brussel·les pressiona Espanya perquè retorni al Marroc totes les persones que van participar en l'entrada massiva a Ceuta, també els menors d'edat. Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció i li reclamen una multa de 200.000 milions de dòlars. Ara ho ampliem. A més, a partir d'ara també explicarem que els beneficiaris de la llei de dependència reclamen a l'administració agilitzar els tràmits per accedir als ajuts que preveu la norma. El govern assegura que ja està aplicant canvis en el sistema per reduir els temps d'espera. També destacarem que per primer cop des de l'inici del segon mandat de Donald Trump als Estats Units, un gran grup de comunicació ha demandat l'administració nord-americana per posar en risc la llibertat d'expressió. I recordarem els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra continua atraient directors de teatre com Oriol Broggi o de cinema com els Javis.
1: Esports.
0: Pau Dax, que destaquem?
2: Que el Barça ha presentat aquest dimarts Rodri, que signa per 4 temporades i ha destacat que el club blaugrana ha estat la seva primera opció des que va decidir marxar del Manchester City. També s'ha de fer oficial la incorporació del portuguès João Cancelo al Barça. I el Girona ha fitxat el central ganès Abdul Mumin per 3 temporades i ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés.
0: I el temps, aquest dimecres els termòmetres tocaran sostre, serà l'últim dia amb màximes de 40 graus. Un dia de sol al matí, amb alguns núvols baixos a la costa i amb mínimes tòrrides en alguns trams del litoral. A la tarda tindrem més nuvolades, amb algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i al vespre hi haurà pluges al terç oest. Aquest dimarts, la Unió Europea ha pressionat Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat. Ho ha fet a través del portaveu de la Comissió sobre Assumptes Interns, Marcus Lammert, que ha insistit que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
3: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
0: El posicionament d'Europa ha esperonat el Partit Popular a reclamar la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Des de la ciutat autònoma s'han expressat en aquest sentit tant la vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars, Cuca Gamarra, com el president de Ceuta, Juan José Vivas.
4: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
5: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la península, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
0: Aquest dimecres serà el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, qui visitarà la ciutat autònoma acompanyat de la màxima autoritat ceutina, Juan José Vivas. I en resposta a la Unió Europea, el Ministeri d'Infància ha dit que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa ha qüestionat així el discurs de Brussel·les i ha insistit que la legislació prioritza, per sobre de tot, el menor i el seu benestar. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible. Tot plegat el dia que el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200. La policia n'ha identificat 2.168, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que són molts més. Són declaracions de María Jiménez, voluntària de l'entitat, a 3CAT Info.
6: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: D'altra banda, l'executiu espanyol continua sense actualitzar el nombre total de migrants que hi ha a Ceuta des de finals de juliol. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior de la setmana passada, hi quedarien 5.000 persones. Unes dades que tampoc coincideixen amb les del govern saudí, que parla de 10.000. I un últim apunt, perquè el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia i de violència masclista arran de la crisi. En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta. La companyia de Mark Zuckerberg està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves. Durant la primera sessió, a les portes del jutjat, s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
1: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut, però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
0: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. I la cadena de televisió nord-americana ABC, propietat de Walt Disney, ha interposat una demanda contra la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units, l'organisme que atorga les llicències d'emissió en aquest país. La querella s'ha presentat per combatre el que la cadena qualifica d'intensa campanya de represàlies de l'òrgan regulador contra l'ABC. La denúncia argumenta que l'administració Trump ha ordenat la renovació anticipada de 8 llicències d'emissió perquè no li agraden els continguts d'aquesta cadena i que això vulnera la llibertat d'expressió. Aquesta és la primera demanda judicial d'un gran grup de comunicació dels Estats Units contra el govern de Donald Trump i es produeix després de les crítiques reiterades del president nord-americà contra el presentador del Late Show d'aquesta cadena, Jimmy Kimmel.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més notícies. Els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia a través de les xarxes socials que hi va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys han despertat milers de reaccions de persones en situacions similars. El govern assegura que ja ha posat en marxa el Pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts, que ara mateix són d'uns 600 dies a Catalunya. Ho explica Carolina Omar, secretària de la Conselleria de Drets Socials.
8: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: Des del Col·legi de Treball Social consideren que cal posar al centre el valor de les cures. Sentim Laura Morro, de Gana del Col·legi.
9: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència, ja aprovada al Congrés, està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
7: 3Cat Info.
0: Les exportacions catalanes es mantenen a l'alça, tot i el complicat context geopolític actual. Creix el dèficit comercial perquè les importacions, però, han augmentat encara més. Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya ha concentrat més d'una quarta part de les exportacions del conjunt de l'Estat. Els productes químics, els béns d'equipament i l'alimentació han estat els tres sectors catalans que lideren les vendes a l'exterior. Joan Tristany, director general de l'associació AMEC, valora la resiliència del sector català en aquest moment d'inestabilitat geopolítica.
10: Les exportacions han tingut un comportament, donada la situació, nosaltres les valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
0: De tota manera, com dèiem, les importacions encara han crescut més i han sumat 59.500 milions. Aquesta pujada ha fet créixer el dèficit comercial català, que ha superat els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat. El sector energètic ha estat dels més afectats per l'augment del preu de l'energia.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa i hindú s'han reunit aquest dimarts amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes. Uns problemes que van originar la baralla de dissabte, amb més de 100 implicats. Des del cap de setmana ja hi ha 12 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Les darreres detencions es van fer aquest dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents que asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
12: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
11: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
0: Amb aquests aplaudiments ha acabat el minut de silenci que ha tancat la commemoració del 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017 a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde, Oliver Klein, ha dit que no poden deixar de recordar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Cambrils, Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest. Ha dit que el radicalisme no té cabuda en poblacions pacífiques com Cambrils.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Va patir múltiples ferides a la cara. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: Rovira diu que no ha perdut la rutina de passejar pel mateix lloc on hi va haver l'atac. Abans del minut de silenci, les institucions han fet una ofrena floral amb roses blanques al Memorial de la Pau.

0: A les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig, el president del Parlament, Josep Rull, i la cap de llista d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, defensen la seva visió de societat en contra de la proposta excloent, insinuen, de l'extrema dreta. Ho han explicat aquest dimarts des de la Universitat Catalana d'Estiu, Prada Laura Bertran.
1: En una xerrada sobre el model de Catalunya Ciutat dins les jornades de la Fundació Josep Pirles, Elisenda Alemany ha descartat un catalanisme cosmopolita que inclogui tothom sense restriccions, així com un catalanisme que exclogui tothom que no sigui català de soc arrel. Opta per un tercer camí.
2: El que no menys té, que hi ha uns elements identitaris propis del que som com a poble, però que obre els braços a tothom que vulgui ser català i a participar d'aquesta comunitat.
1: Una visió de drets i deures en part compartida per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, això sí, amb una necessitat clara.
3: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir.
1: Unes declaracions aprofitant un homenatge que l'UCE ha dedicat aquest dimarts a Muriel Casals pels 10 anys de la seva mort.
0: I encara una altra qüestió, Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca, tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron, suposadament rus, a principis d'agost, a l'aeroport de Leipzig. Berlín, Jordi Regàs.
4: Segons el ministre de l'Interior alemany, Alexander Dobrindt, la República Federal es troba a l'epicentre d'una ofensiva internacional per tombar el país i, de retruc, tota la Unió Europea. És el que repeteix des de fa mesos amb el concepte de la guerra híbrida, una guerra de la que Alemanya s'ha de defensar les 24 hores del dia, sigui per atacs informàtics o per campanyes d'intoxicació russes a les xarxes socials.
5: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. Aquest és el nivell d'amenaça diari. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat, i a tot això ens hi hem d'enfrontar.
4: És per això que Alemanya aposta, entre d'altres mesures, per dominar la tecnologia de les aeronaus no tripulades. La indústria que controli la construcció dels drons té grans perspectives.
0: El temps. És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Altre cop aquest dimecres, amb temperatures altes de nit i matinada, nit tropical cap a comarques interiors, cap a Ponent, prelitoral i nits tòrrides en alguns trams de la façana litoral. Núvols baixos resseguint la costa, des de la costa central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, humitat alta i, per tant, alguna boira que es pot formar cap a comarques interiors, més sol cap al Pirineu, cap a l'Empordà o també cap a Ponent. Al migdia, les temperatures tocaran sostre. Avisos de calor cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a la Catalunya central o prelitoral central. Temperatures altes. Tornarem a arribar als 40 graus. Per tant, aquest valor elevat, aquesta calor intensa i aquesta xafogor marcada a la façana litoral. Aumentarà la nuvolositat a la tarda. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i al vespre també més probable cap al sector occidental o fins i tot cap al terç oest. A partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures aniran baixant. Deixarem enrere aquests valors tan disparats. Es notarà més a partir de dissabte a diumenge, amb més inestabilitat, amb ruixats que poden ser més intensos i afectar més comarques.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos. L'organisme ha reunit aquest dimarts el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. L'OMS va dir a principi d'agost que podria tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país. En 3 mesos, el 17è brot d'Ebola que pateix la República Democràtica del Congo ha causat la mort de més de 2.300 persones. Segons les últimes estimacions, es propaga a una velocitat 7 vegades més gran que l'últim brot. I Túria és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
8: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
0: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té ni vacuna ni tractament. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un estudi elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i arriben als gairebé 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció de riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
9: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran en la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
0: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Ha mort als 74 anys Delfín Amaya, un dels grans noms de la rumba catalana i membre del duet Los Amaya. Tot i que va néixer a Oviedo, Astúries, Delfín es va traslladar a Barcelona amb la seva família de molt petit. Es van instal·lar al barri del Raval. També eren familiars de la bailaora Carmen Amaya. Juntament amb el seu germà José, van formar Los Amaya i van desenvolupar una trajectòria musical iniciada a finals dels anys 60. Los Amaya van assolir la seva època daurada a finals dels 70, amb cançons com Caramelos o Vete, que sentim de fons. El duo va fusionar la rumba amb el pop i va contribuir decisivament a popularitzar el gènere. Los Amaya van participar també en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimarts s'han commemorat els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes. La seva obra continua fascinant el públic i els creadors. Julio Manrique, Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel o Oriol Brogi són alguns dels directors de teatre catalans que han caigut sota l'encís de l'obra poètica, musical i teatral de Lorca. Brogi, que ja va dirigir Bodas de Sangre el 2017, està preparant La Casa de Bernarda Alba per la temporada que ve. El director de La Perla 29 explica a Catalunya Ràdio per què l'obra de Lorca continua atrapant 9 dècades després de la seva mort.
10: És veritat que Lorca fa tants anys que va morir i va escriure una miqueta amb sensació d'estar fent alguna cosa nova i encara ara tenim la sensació d'estar descobrint una poesia i una exaltació de la vida i de la mort profunda que ens commou i ens atrau.
0: I creu que el seu assassinat afegeix una nova capa de lectura als textos.
10: Hem d'utilitzar les seves obres, el seu teatre, la seva poesia, la seva poètica, el seu duende, aquesta energia difícil de definir com un triomf seu respecte a la seva mort terrible.
0: Més enllà del teatre, Lorca tornarà a tenir presència al cinema a partir del setembre arran de la pel·lícula La bola negra dels directors de cinema Javier Calvo i Javier Ambrosi, basada en l'obra que el poeta va deixar inacabada.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra.
0: tierra. De fet, Federico García Lorca també podria ser protagonista als Oscars de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar a una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en aquesta pel·lícula La Bola Negra, dirigida, com dèiem, pels Javis. Montse Pujol.
12: El seu nom apareix en una llista de candidats a l'Oscar en què ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. El tema es pot escoltar en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, el tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta en aquest film com a actor i interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos passos a superar encara. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març se sabrà qui són els premiats. La Bola Negra, una carta d'amor a Federico García Lorca, ja ha passat pel Festival de Cannes amb èxit, un guardó pels directors, i continua el seu recorregut internacional.
0: I aquesta pel·lícula, La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La selecció s'ha presentat aquest dimarts i inclou obres de Nanni Moretti, Olivia Wilde o Lucas Dont, entre d'altres. De les 16 pel·lícules que es projectaran dins de la secció, n'hi ha 11 que s'han vist a Cannes, com La Bola Negra, que va obtenir el premi a la millor direcció. També s'hi podran veure produccions que provenen dels festivals de Venècia o Berlín. Hi haurà cintes de directors veterans, com Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, o de cineastes joves, com Olivia Wilde, que dirigeix Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen a La Invitación. També inclourà directors de culte, com el polonès Paweł Pawlikowski, que hi presentarà Fatherland, centrada en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Les produccions optaran al Premi del Públic.
13: No dicen nada. Se me ha olvidado toda la palabra.
0: Esports. Amb Pau Dax.
14: El Barça ha presentat aquest dimarts a la tarda Rodri en un acte en què el migcampista madrileny ha explicat per què ha triat jugar al club blaugrana.
15: I en cuanto Barcelona... Bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
14: Rodri, te ganas que la entreni Hansi Flick.
15: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
14: El jugador ha signat per 4 temporades com a blaugrana després de passar la revisió mèdica. Rodri ja està disponible per jugar un cop recuperat de l'operació que li van fer a l'esquena després del Mundial, però de totes maneres no es preveu que jugui aquest dimecres al Gamper. També és imminent que es faci oficial el fitxatge de Joao Cancelo pels blaugrana. El club no presentarà el lateral portuguès perquè ja va jugar al Barça la temporada passada. Pel que fa a l'interès del Barça pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, l'entrenador matalasser, Diego Simeone, ha descartat que Julián marxi. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga que l'Atlètic jugarà aquest dimecres contra el Màlaga.
16: Como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro. Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
14: Julián no va convocat amb l'Atlètic perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Aquest dimecres, com dèiem, el Barça es presentarà davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que jugarà contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. L'entrenador Hansi Flick ha explicat que el discurs el farà Rafinha.
17: Rafa will do it, because normally...
18: Rafinha farà el parlament. Sé que Frankie és el tercer capità, ja que en Marc i en Ronald no hi són, però Frankie no està disponible ara i he decidit els capitans fins que els votem. Rafinha és el capità amb Eric i Pedri.
14: I el Madrid ha presentat aquest dimarts en un acte privat a Valdebebas l'entrenador José Mourinho.
19: I és volver a casa. Emocionalment és... É más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más, el lado emocional, afectivo, más bonito ahora. Soy un de vosotros, he sido siempre desde que me he marchado y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí.
14: El Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano.
20: The most important thing for me is to get to
21: El més important és que pugui rendir al màxim nivell i pugui ajudar l'equip. Crec que sóc un jugador d'equip. Intento fer tot el que puc per ajudar l'equip. És important que pugui rendir al màxim.
20: Anything I can do to help the team, I make sure I do it. But it's also important to make sure that I'm performing to the best of my ability.
14: D'altra banda, el club gironí ha obert un expedient disciplinari a Tsigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés. I encara sobre el Girona, el club ha presentat al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Al Ittihad saudita, amb una opció de compra obligatòria si l'equip puja i el futbolista juga un mínim de minuts estipulats. Al Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 jugadores catalanes, ha empatat a 1 contra Bèlgica. El combinat espanyol masculí, amb 12 catalans, ha perdut 1-0 contra Austràlia. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base d'en Montenegro, Marija Lakovic, provinent de l'Estepona de la Lliga Femenina. A la CB Lerna Lleida ha incorporat Aurimas Majoaskas, a l'epivot lituà de 33 anys, per la pretemporada. Si tot va bé, el jugador continuarà amb l'equip fins final de temporada.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb... ens llevem amb 17 graus a la Seu d'Urgell, 21 graus a Juneda, 25 graus a Reus. I tot apunta que tindrem un dia més de calor intensa abans que les temperatures comencin a baixar, però per això haurem d'esperar ben bé un parell de dies. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Però avui serà l'últim dia de 40 graus.
0: L'últim, doncs,
1: per mi, almenys, és una bona notícia, sí, especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. A partir de demà, com deies molt bé, la temperatura comença a baixar i és que arriba aire una miqueta més fresquet que al mateix temps farà que augmenti la inestabilitat i, per tant, doncs, els propers dies, els ruixats, les tempestes aniran guanyant extensió i també intensitat. Això també ho haurem de mantenir en el nostre cervell, que les tempestes poden ser fortes. Però, de moment, avui torna a ser un dia de sol, de calor, amb mínimes que han estat altes, sobretot a la façana litoral, especialment de la Costa Daurada i la Costa Central. A la tarda, nuvolades que aniran creixent, sobretot en àrees del Pirineu Occidental, i de fet al vespre o la primera part de la nit reapareixen els ruixats i les tempestes en aquesta zona del nord-oest de Catalunya i també esporàdicament a la resta del Principat. I els dies que vindran, ja ho diem, dijous més ruixats, fins i tot demà al matí hi haurà ruixats a la Costa Daurada, algun punt de la Costa Central, i això anirà més de cara al cap de setmana. Potser l'espatllem, però almenys arreglarem aquesta calor intensa que hem tingut tants dies d'aquest estiu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, avui encara calor intensa. Últim dia a 40 graus, però avui encara calor intensa. Per cert que portem ja 54 nits tòrrides registrades aquest estiu en ciutats com Barcelona. Al País Valencià avui està previst que les temperatures s'enfilin fins als 44 graus en algun punt i en aquestes últimes hores estan sortint més estudis relacionats amb els efectes que la calor té a les altes temperatures i el que té sobretot la calor, els efectes que la calor té en les persones més grans, en les persones de més edat. Avui en parlarem d'una dada que hi ha d'una amb ahir, que una de cada dues residències de Barcelona, dues residències de gent gran, una de cada dues, no té aire condicionat a les habitacions. Sí, a les zones comunes, però no a les habitacions. Avui en parlem amb la Cinta Pasqual, que presideix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i amb la investigadora Elena Hernández, que ha fet un estudi justament dient que la mortalitat de persones grans en episodis d'altes temperatures és més gran en les persones que dormen en residències que no pas en les persones que dormen a casa. I encara relacionat amb la gent gran, avui continuarem parlant de la llei de dependència, després del testimoni ahir en aquest programa de la Cecília.
2: Anem tocant totes les tecles. Que cal anar a l'assistenta social, anem. Que cal anar a l'atur, anem. Que cal anar al metge, anem. Que cal... Però són papers i papers i papers per a lo millor aconseguir, pues, jo què sé, res.
0: És el que ens explicava la Cecília ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ella cuida de la seva mare, cuida també del seu marit, tots dos amb un grau de dependència alt, tots dos amb unes ajudes que ha hagut d'esperar durant molt de temps. Recordem que ara mateix a Catalunya el temps d'espera per resoldre un expedient, per resoldre una prestació de dependència, és de 600 dies. Això hi ha el compromís de millorar-ho, però des del Col·legi de Treball Social, la seva degana, Laura Morro, ja ens deia al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que la llei de dependència va néixer coixa.
3: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
0: I també parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el govern, que ens ja deia que el pla que ha activat hauria de començar a donar resultats raonablement aviat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
0: És el que ens deia també aquí al matí de Catalunya Ràdio la secretària de la Conselleria de Drets Socials, Carolina Omar. Tot això en dia, el dia que també en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però també parlarem del judici històric que hi ha a les xarxes socials, del judici a Meta, l'empresa responsable d'Instagram i de Facebook.
5: Every day I watch my girls navigate a digital world where platforms are running a massive uncontrolled experiment on our...
0: Ho explicàvem ahir va començar aquest judici a Califòrnia, una demanda de diversos estats contra Meta, en què diversos testimonis, com aquests que estem sentint, avalen i diuen que està demostradíssim que hi ha un risc d'addicció en aquestes xarxes socials de les quals no se n'informa. Per cert, dels Estats Units, és notícia de la nit, Donald Trump ha anunciat que suspèn temporalment els aranzels del 50% al Canadà.
6: frankly, we'll have opportunities over the next 48 hours to discuss in more detail.
0: És el que deia fa ben bé un parell de dies del primer ministre del Canadà. La notícia és que suspèn temporalment aquests aranzels del 50% al Canadà, que en teoria haurien d'entrar en vigor avui mateix. Tot això quan l'administració de Donald Trump ha rebut una primera demanda important de Disney.
7: The president of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs.
0: Aquest, com sabeu, és Jimmy Kimmel, de la cadena de televisió ABC, ABC, vaja, que és propietat de Disney. Ara l'empresa Disney es querella contra Donald Trump i contra el regulador públic, també, que depèn directament del president dels Estats Units, en considerar que els ha collat més del compte, en considerar que ha pres mesures que no serien constitucionals. I un dia més, aquí al matí de Catalunya Ràdio, estarem pendents de Ceuta.
8: The return, yes, I mean the return, this is regulated for EU, when it comes to EU law under the return directive.
0: Perquè s'hi ha afegit Brussel·les ara amb aquesta història. Aquest que sentiu és el portaveu de la Comissió Europea insistint que la repatriació de menors sí està regulada pel dret comunitari. D'aquesta manera, Brussel·les pressiona el govern de Pedro Sánchez perquè expulsi cap al Marroc totes les persones, incloent els menors d'edat, que van entrar-hi ja fa pràcticament 3 setmanes procedents justament del territori marroquí, de les persones que van entrar a Ceuta. Avui, per cert, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a Ceuta i es torna a reunir amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que és del seu partit, que és del Partit Popular. I avui també anirem fins a Lleida. Ja hi ha 12 persones detingudes per la batalla campal que hi va haver-hi aquest cap de setmana. Recordeu, més de 100 persones implicades en aquestes últimes hores i aquests últims dies. S'ha reforçat el control de seguretat en aquestes zones i altres zones de la capital del Segrià, però de moment 12 persones detingudes ja per aquesta batalla que va implicar fins a 100 persones. I a les 7 i 7 minuts, avui també recordarem un crack de la màgia.
9: Que se te ha olvidado lo más importante. Yo le dije, ¿qué es lo más importante? Y me dijo él, hombre, pues el golpecillo. Di el golpecillo y entonces sí. Entonces había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. ¡Tararara!
0: Perquè avui s'instal·larà a Madrid la capella ardent de Juan Tamariz. El mag, considerat un referent mundial en la màgia de proximitat, va morir ahir als 83 anys. També ha mort Delfina Maia, de Los Amaya, i ha mort als 94 anys l'actriu Phyllida Lo, la mare d'Emma Thompson. Amb qui va compartir cartell a pel·lícules com aquesta que estem sentint. Molt soroll per no res. I a banda d'això, amb la Lliga començada, avui el Barça juga al Gamper. La idea és que Rodri sigui la gran atracció.
10: Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Está claro que dentro de la demarcación creo que tenemos características algunas diferentes, otras bastante en común. Y es un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
0: I així parlava Rodri de Sergio Busquets, amb qui sovint el comparen. Per cert, que a les últimes hores, Julián Álvarez, amb qui Rodri va jugar al Manchester City, va fer like al vídeo del club anglès per acomiadar el madrileny.
10: Está claro que Julián es un grandísimo futbolista. A cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros, así que contento con los jugadores que tenemos, pero está claro que el Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla.
0: Avui parlarem de tot això. Farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb la Carme Barceló, la Mireia Ruiz i l'Emilio Pérez de Rozas. I també de les últimes hores. Kanye West farà 2 concerts a Sant Petersburg aquest octubre. És important perquè serà l'estrella occidental més gran que actuï a Rússia des de la invasió d'Ucraïna. I encara una cosa més de música.

0: 7 i 9 minuts, benvinguts al dimecres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Fra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares. De moment, però, ampliem alguns dels titulars que ara destacàvem en portada amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que el retornin.
3: La Comissió Europea avalava ahir que tots els migrants que queden il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc, inclosos els menors no acompanyats. Ho feia a través del portaveu Marcus Lambert, que afirmava que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
4: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
5: El govern espanyol no comparteix aquest posicionament europeu i el PP, en canvi, s'hi abona.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: El Ministeri d'Infància respon que està totalment en contra de deportar infants. En canvi, el PP aprofita per reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez la repatriació al Marroc de tots els migrants que encara són a Ceuta. Cuca Gamarra és vicesecretària de Regeneració Institucional dels Populars i Juan José Vivas és el president de la Ciutat Autònoma.
7: Aquí solo hay una salida y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
6: Són declaracions fetes des de Ceuta. Avui serà el cap de files dels populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la Ciutat Autònoma. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En contra.
9: El Ministeri d'Infància respon a Europa que està absolutament en contra de deportar menors als seus països d'origen. La Moncloa qüestiona el discurs de Brussel·les i insisteix que la legislació prioritza el menor i el seu benestar per sobre de tot. Consideren que la reagrupació familiar és la millor opció, malgrat que reconeixen que en molts casos no és possible.
3: A tot això, el govern espanyol ha elevat el nombre de menors no acompanyats a Ceuta a gairebé 2.200, però l'associació Elín de la ciutat, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants, assegura que n'hi ha molts més. María Jiménez és voluntària de l'entitat.
10: Manejamos datos algo superiores a... bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra. Rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones.
5: Avui serà el president dels populars, Alberto Núñez Feijó, qui visitarà la Ciutat Autònoma. I mentrestant, el Consell del Poder Judicial ha demanat reforçar els jutjats de guàrdia de violència masclista a Ceuta arran de la crisi.
0: En alerta.
9: El Col·legi de Metges de Ceuta asseguren que la situació epidemiològica de la Ciutat Autònoma està totalment fora de control i que s'estan propagant malalties molt contagioses com la sarna.
3: Els centenars de persones que malviuen als carrers no van al metge per por d'un retorn forçat i des del col·legi reiteren que s'haurien d'haver habilitat hospitals de campanya des d'un primer moment. Ho constata el seu president, Enrique Roviralta.
11: La sarna ya se puede hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Tocaran sostre.
5: Els termòmetres avui arribaran un altre cop als 40 graus abans de la baixada de temperatures que hi ha prevista per demà. Al País Valencià la calor també hi farà estralls perquè està previst que es freguin en alguns punts als 44 graus.
9: En ciutats com Barcelona aquesta ha estat ja la 54a nit tòrrida que es registra aquest estiu. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Maria Costa.
12: Les nits tòrrides són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
13: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar, doncs, a tenir patologia cardiovascular.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que aquest no serà l'últim. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Es reuneixen.
3: A Lleida, membres de la comunitat pakistanesa hindú, ahir a la tarda amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per solucionar el conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit en les últimes setmanes.
5: Uns problemes que van originar la baralla de dissabte amb més de 100 implicats des del cap de setmana. setmana ja hi ha hagut 12 detinguts.
0: Anem a Lleida, doncs, per Joan Álvarez.
2: Les darreres detencions es van fer dilluns a la nit després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès. Una vintena es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Sentim l'alcalde Félix Larrosa.
14: També hem parlat amb els seus mediadors, hem parlat amb les persones que poden contribuir, no, a establir una mica de diàleg, però també vull advertir que no consentiré ni un trencament d'aquesta voluntat de convivència i de cohesió que busquem.
2: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
9: Els Mossos investiguen el tiroteig sense ferits de dilluns a la nit a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, només hi van trobar les beines. Malgrat que no hi va haver víctimes, els Mossos treballen ara per aclarir la motivació del tiroteig.
3: L'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, a través de les xarxes socials, ho va atribuir a una possible baralla. Aquest nou episodi se suma als diferents tirotejos registrats a l'àrea metropolitana de Barcelona en les últimes setmanes.
0: Habitatge protegit.
5: Durant tot el 2025 només se'n va començar a construir en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana. En el 75% restant no se'n va començar cap.
0: Són xifres dels promotors immobiliaris, Roger Santaló.
4: Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que també alerta que en els darrers 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans, malgrat el context de forta demanda que hi ha. El seu vicesecretari general, Carles Sala, reclama als governs que fomentin més la construcció d'habitatge en comptes de perseguir els propietaris.
15: Que tots els recursos, a vegades humans, que es fiquen en inspecció, es fiquin en persones que puguin facilitar la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl necessari per construir aquests habitatges que es necessiten.
4: La situació s'agreuja a la resta del país, on l'edificació de nous habitatges socials està més estancada. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Més ajudes.
9: De l'Ajuntament de Barcelona a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: L'objectiu és contribuir a l'eliminació dels habitatges turístics a la ciutat fins al 2028, quan entrarà en vigor l'eliminació total d'aquest tipus de llicències. El tinent d'alcalde d'Habitatge, Jordi Valls, ha destacat que l'augment vol donar resposta a una demanda que ha superat en un 30% les previsions.
16: Aquests ajuts han funcionat molt bé. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
0: A judici.
5: En marxa als Estats Units el judici històric contra Meta, la companyia de Mark Zuckerberg, que està acusada de tenir xarxes socials com Facebook i Instagram amb un disseny que fomenta l'addicció en els joves.
0: Clàudia Serra.
17: Durant la primera sessió a les portes del jutjat s'han sentit testimonis de persones que han denunciat els efectes d'aquestes xarxes socials en familiars seus.
4: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
17: Els fiscals busquen demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir-hi els adolescents enganxats, que s'han recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels seus pares i que s'ha enganyat els usuaris sobre els perills d'aquestes xarxes socials. Meta, que nega les acusacions, s'enfronta a multes de 200.000 milions de dòlars. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta.
9: L'auge de la intel·ligència artificial posa en risc de forma indirecta l'economia de la zona euro i de les seves famílies.
3: El Banc Central Europeu alerta que hi ha tants diners europeus invertits en les grans tecnològiques que si en algun moment cauen de manera contundent a la borsa, l'estabilitat financera quedaria afectada.
0: Gemma Sagrera.
18: Segons 5 experts del BCE, les famílies europees tenen 440.000 milions d'euros invertits en les grans tecnològiques com Nvidia, Apple o Meta. Si s'hi sumen els diners que hi han posat bancs i asseguradores, la xifra supera el milió de milions d'euros. Segons Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, no seria estrany que les accions caiguessin en algun moment.
19: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
18: Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho desmenteixen.
5: Els experts neguen que hagi augmentat l'activitat sísmica arreu del món després dels terratrèmols que hi ha hagut darrerament a Veneçuela i a Colòmbia i amb menys magnitud a Granada.
0: Txell Garriga.
9: Els experts asseguren que són fenòmens habituals. També els últims que hi va haver ahir mateix a Granada, un de 3,4 graus a la població d'Ojijares i l'altre de 4,8 que va sacsejar Granada. N'ha parlat a 3CatInfo, el sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló.
20: Terratrèmols com els de Granada, aquests magnitud quasi 5, cada dia n'hi ha un parell de dotzenes al món. De magnitud 3, que són els que sent la gent, en portem centenes.
9: El terratrèmol de Granada va deixar 3 ferits lleus, un dels quals menors d'edat traslladada a l'hospital i també desperfectes en alguns edificis. Tot plegat va obligar a desallotjar prop de 600 persones del municipi de Les Gàbies, al sud de l'àrea metropolitana. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana eleccions.
9: L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al seu país. Fedorov, destituït el juliol per Zelensky, va publicar ahir un vídeo a YouTube fent una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra.
21: Ja per econòmic. Xenyi. Democràcia.
22: Estic convençut que la democràcia no pot ser hostatge de Rússia. Lluitem precisament perquè volem seguir sent un estat europeu lliure. Per tant, hem de trobar un mecanisme legal, segur i realista que permeti a Ucraïna restaurar un procés democràtic complet, fins i tot en les condicions d'una guerra prolongada.
0: A rearma.
17: Alemanya no aixeca el peu de l'accelerador en qüestions d'estratègia militar i de seguretat. Un bon exemple és la recerca en tot allò vinculat als drons. Aquest dimarts el govern ha inaugurat un nou centre tecnològic de recerca.
5: Tot plegat després de l'atac fallit que hi va haver amb un dron suposadament rus a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig.
0: Berlín, Jordi Regàs.
23: Alemanya prem l'accelerador en el desenvolupament de la tecnologia dels drons. Aquest dimarts, el ministre de l'Interior inaugurava un centre de recerca a l'est del país, on es vol aprofundir en el control i la seguretat de les aeronaus no tripulades. És el resultat també de l'escalada bèl·lica dels alemanys amb Rússia, a qui acusen d'atacar constantment a la República Federal. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
24: Operacions encobertes per part de potències estrangeres. És la guerra a l'ombra del segle XXI, una amenaça híbrida que impulsa l'erosió de la confiança en l'Estat. I a tot això ens hi hem d'enfrontar.
23: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua pujant.
9: El preu del petroli mentre no es divisa cap solució al conflicte a l'Orient Mitjà.
17: La cotització del barril de Brent, el de referència a Europa, s'acosta als $92 després que Donald Trump ha admès que no hi ha converses amb l'Iran. El president dels Estats Units ha desmentit el seu gendre Jared Kushner, un dels principals negociadors amb Teheran, que dilluns va assegurar que hi havia un diàleg intens amb el govern iranià.
5: Trump insisteix en un missatge a la seva xarxa social que el bloqueig naval nord-americà sobre els ports iranians continua en vigor i que el pas per l'estret d'Hormuz està obert i operatiu.
0: I es mantenen a l'alça.
9: Les exportacions catalanes, tot i el complicat context geopolític actual.
17: Aquest primer semestre les exportacions han arribat gairebé als 52.000 milions d'euros, això és un 1,3% més que en el mateix període de l'any passat. Catalunya continua concentrant més d'una quarta part del total de les exportacions espanyoles. Joan Tristany, director general de l'Associació d'Empreses Exportadores, l'AMEC.
25: Nosaltres el valorem bastant positiu. Sí que m'agradaria destacar la seva maduresa perquè davant d'aquesta situació d'incertesa i de complicació geopolítica ha tingut una resiliència gran, sobretot en els països on a les àrees en les que s'han generat els conflictes. Una resiliència superior que el conjunt de l'economia espanyola.
5: Tot i que les exportacions van a l'alça, les importacions pugen encara més i això fa créixer el dèficit comercial català, supera els 7.700 milions d'euros, un 9,1% més que l'any passat.
0: Menys ingressos hospitalaris.
9: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any.
17: És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU.
0: Núria Paraire.
26: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner, on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de personal sanitari de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
27: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
26: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense control.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo està lluny de ser controlada, però encara veu possible fer-ho en els pròxims 3 mesos.
9: L'organisme va reunir ahir el seu comitè d'emergència per avaluar l'impacte del brot declarat al país africà el 15 de maig. I Turí és una de les zones més castigades pel virus. Míriam Alia és la coordinadora de la zona de Metges Sense Fronteres.
1: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni té tractament.
0: Tanca la porta.
5: El Tribunal Suprem que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans.
9: En una sentència estableix que passar d'home a dona al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista.
0: 7:25, anem als esports. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Estrena davant de l'afició pel Barça.
6: Els blaugranes disputen el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3. En principi sense Rodri, que va ser presentat ahir. El migcampista madrileny va parlar de les expectatives que té amb el Barça.
7: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en España, en

0: L'argentí no hi jugarà perquè es va reincorporar fa pocs dies a l'equip. Simeone deixava clar en roda de premsa que la intenció és que el davanter es quedi.
1: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar.
0: També en futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge del central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, per a les tres pròximes temporades. Mumin arriba lliure després de jugar els últims 4 anys al Rayo Vallecano. El club gironí també ha presentat el mitjà punta de 21 anys, Unai Hernández, que arriba cedit una temporada per l'Al-Ittihad saudita. Tot això mentre continua el serial amb Víctor Sigankov, el club ha obert un expedient disciplinari després que l'ucraïnès es negués a jugar diumenge contra el Leganés.
2: I en handbol, dues victòries justament a Granollers.
0: Tant l'equip femení, que va superar el Zurich per 27-25, com el masculí, 34-31 contra el Thun Suís, van guanyar els seus partits al 36è torneig Ciutat de Granollers. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 jugadores catalanes va empatar a 1 contra Bèlgica. Escoltem la jugadora Marta Segú.
3: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
0: El combinat masculí amb 12 catalans va perdre 1-0 contra Austràlia. I acabem amb bàsquet. L'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la base montenegrina Marija Lakovic. A l'ACB, l'Ilerna Lleida ha incorporat l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas i el Barça està a punt de tancar el fitxatge del pivot francès Joan Macondo.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
6: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
5: Parlarem de gastronomia.
6: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: La Fonda.
6: D'una a dues.
5: Vinga, va, la
7: bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 15, 22, 24, 34 i 42. Els sols, el 4 i el 7.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
9: Saps si tornes a suspensa la
10: situació? No saben res encara, eh?
11: Com anava dient, connecteu l'estació de Sants. Allà hi tenim un informador de Renfe. Què tal? Bon dia. Hola.
12: Sóc jo?
11: Sí, vostè.
12: Em sap malament, però és que no estic en disposició de facilitar-li aquesta informació, pues que en la central no m'han confirmat per l'extrem, senyora.
11: Quin extrem i quina senyora. Escolti'm, informador, pues, quina és la situació de Rodalies en aquests moments?
12: Em pot remetre una pregunta per tal que pugui ajudar-li?
11: Els trens, van els trens o no van?
13: Si van bé.
12: Bueno, en aquest moment, és que jo arribo ara, ¿vale? Perquè he anat a esmorzar un croissant, ¿vale? He anat al vàter després i arribo ara. I bueno,
13: però,
12: que no...
13: Però, esperi, abans de posar-se a plorar, que ja l'estic veient, no se'm trenqui, són carn de canó. Però escolti'm, senyor informador, abans d'anar a esmorzar, no anaven bé els trens. Això ho sap o no? És a dir, d'acord que vostè estava esmorzant, però abans d'esmorzar...
2: I amb això arribarem a 2:15.

0: Avui la notícia tornarà a ser el termòmetre. Avui la calor tocarà sostre abans d'una baixada de temperatures que ja ha prevista que comenci demà, però avui encara les temperatures arribaran als 40 graus, als 44, fins i tot en alguns pusos, en alguns punts del País Valencià. A Barcelona, aquest estiu hi ha hagut ja més de 50 nits tòrrides, 54, de fet, nit tòrrida vol dir que el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus, i els experts avisen que això no només afecta les persones que tenen malalties d'abans, sinó també les persones sanes.
1: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem

0: estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
1: És el metge de família Jordi Mestres en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot això, mentre la Comissió Europea ara també pressiona el govern espanyol al voltant de la crisi de Ceuta i es mostra partidària que Espanya retorni al Marroc totes les persones que hi ha encara que van arribar procedents de territori marroquí a la ciutat, incloent els menors.
2: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Des del Ministeri d'Infància, però, insisteixen que estan absolutament en contra de deportar menors d'edat. I als Estats Units ja tenim activat i en marxa el judici contra Meta. La plataforma propietària d'Instagram o de Facebook està acusada de dissenyar les xarxes socials deliberadament perquè crear addicció, especialment entre els adolescents.
3: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut. Però impartir justícia ens acosta a un món on l'addicció ja no sigui un destí predeterminat.
1: Aquest és un dels testimonis a les portes del jutjat. La demanda que han presentat diversos estats manté que Meta va prioritzar retenir els joves per damunt de protegir-ne la salut i el seu benestar. I els esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça disputa el trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre per TV3, on en principi encara no debutarà Rodri, que va ser presentat ahir. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure després de 4 temporades al Rayo Vallecano.
1: Gràcies, Miquel. Anem al temps, el que dèiem abans de la calor d'aquestes pròximes hores. Tomàs Molina, com estàs?
5: Un altre dia de calor, però avui sembla que serà l'últim dia amb temperatures que arribin als 40 graus. Un dia avui i un altre, per tant, de temperatura de 40 al ponent a les Terres de l'Ebre, però, ja ho diem, l'últim, amb un temps majoritàriament assolellat avui, tot i que amb inestabilitat de cara a la tarda vespre, nuvolades que creixeran durant la tarda i que acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, més probables cap a l'Alt Pirineu, i esporàdicament també a la resta del país. La tendència de cara als propers dies és que es mantingui aquesta inestabilitat i fins i tot que vagi a més. Serà, doncs, un dijous que començarà demà amb intervals en núvols a la façana litoral, fins i tot amb alguna precipitació a la Costa Daurada, a la Costa Central, i després a la tarda ruixats que reapareixeran al Pirineu i a les zones de muntanya. I la tendència de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, és que aquests ruixats, aquestes tempestes, es mantinguin i fins i tot augmenti la seva intensitat. Arribarà aire més fresquet que portarà una normalització de les temperatures de cara al cap de setmana.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Repassem també la mobilitat d'aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell. A Barcelona, avui hi ha diverses alteracions del recorregut de diverses línies d'autobús per obres de millora. El 78 no passarà per l'avinguda de Barcelona de Sant Joan d'Espí. El D40 i el 117 no passen per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
1: Gràcies, Sílvia. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, només amb una petita retenció a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres que s'hi fan, i compta amb la boira que hi ha a l'autovia 2 entre Montmaneu, a l'Anoia i Ribera d'Ondara, a la Segarra.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Afra Blanco, Alicia Puig, Míriam de Sant Germán i Eva Pomares, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions destacades. Francesc Soler, Marisa Gil, molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Què tenim avui?
9: Doncs mira, l'Ara dedica l'editorial al judici de Meta sobre menors i xarxes socials i subratlla que els líders d'aquestes empreses allunyen els seus propis fills de les xarxes mentre es fan ric amb elles. Així, a casa dels líders tecnològics imperen la moderació i les restriccions amb les pantalles amb les quals fan negoci.
10: Justament, el Punt Avui dedica la portada al repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les apps i recull algunes iniciatives que busquen promoure-ho.
9: El periòdico explica que el govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. Segons assegura, la Generalitat s'afegeix al projecte del Ministeri de Transports que preveu la construcció d'un ramal en ample internacional per accedir a la capital catalana des del nord. També que el Vallès tindria així una nova estació de viatgers.
10: L'editorial del Mundo se centra en l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, d'accelerar l'homologació de l'AVE perquè pugui operar a Portugal i vincula aquesta decisió al rebuig de França al fet que Renfe ofereixi els seus serveis al seu país. Pel diari, la poca habilitat diplomàtica del ministre Puente és la responsable que els trens d'alta velocitat espanyols encara no puguin operar per tot el territori francès.
9: La Vanguardia dedica el seu editorial a la guerra híbrida de Rússia i argumenta que Europa ha d'articular una resposta que elimini el benefici de l'ambigüitat que Moscou fa servir. També que el desgast a Ucraïna empeny Putin a una ofensiva encoberta al flanc oriental de l'OTAN.
10: El País explica que la Casa Blanca entra en tromba contra un senador demòcrata que ha gosat parlar de Natalie Harp, coneguda com la impressora humana de Trump, perquè sempre porta una de portàtil allà on va. El legislador acusa el president d'estimar-se més viatjar en el seu palau volant amb aquesta assessora en lloc de treballar.
9: El diari Público assegura que el govern espanyol veuria amb bons ulls una visita del rei Felip VI a Ceuta. El diari digital cita fonts presidencials que diuen que la Moncloa no dona instruccions al cap d'estat i que desmenteixen que Sánchez prohibís la visita del monarca a la ciutat en les hores posteriors a l'entrada massiva d'immigrants.
10: A l'Espanyol assegura que en menys de 15 anys l'estat deixarà de recaptar més de 15.000 milions d'euros anuals en impostos a causa del ràpid envelliment de la població. Segons un estudi del Centre d'Anàlisi Funcas, el 2040 la recaptació fiscal per impostos baixaria un 3,3%.
1: 8:15. Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
1: La calor ens fa més agressius.
8: Doncs sí, per si no te n'havies adonat. Tot i que l'agressivitat no té una sola causa o origen, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Ara, un estudi que s'està enllestint a la UPC i que relaciona dades policials i meteorològiques des del 2009 fins al 2025 a Catalunya, diu que hi ha una correlació molt significativa entre el desconfort tèrmic en temperatura i humitat i el nombre de denúncies per agressivitat o per lesions. L'aixafogó és un dels factors que provoquen més estrès tèrmic. Ho recull el 3Cat Info.
1: José María del Nido s'ofereix per millorar les presons.
8: No sé si el recordes, és qui va ser president del Sevilla. És advocat de professió i va passar 3 anys a la presó entre 2014 i 2017 per malversació de cabals públics i prevaricació. Diu, en una conversa amb el diari El País, que la legislació està antiquada i que si el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li demanés que col·laborés amb institucions penitenciàries, estaria disposat a anar-se'n gratis 2 o 3 anys a viure a Madrid i que, fruit de la seva experiència i coneixements, posaria l'accent en la funció resocialitzadora de la presó.
1: Verdura i peix.
8: Sí, com canten els xiula, és el menú bàsic de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Diu que menja, sobretot, carn, peix, verdures i fruita. Res de processats. Batuts de proteïnes i fa dejuni intermitent, però que de tant en tant es concedeix algun caprici perquè, si et cuides durant 29 dies, no passa res per donar-te un caprici al 30è, sentencia sàviament. El titular de La Razón, que és qui ho recull, diu, si te cuides 29 dies, puedes darte un capricho el trigésimo. El comentari més estès entre els lectors és que Ramos no ha pronunciat la paraula trigésimo ni de conya.
1: I a aquesta hora continuem repassant la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Diana i el Carlos San Andrés.
11: La premsa nord-americana ja es fa ressò de l'anunci d'aquesta matinada de Trump sobre la suspensió dels aranzels del 50% al Canadà, que havien d'entrar en vigor avui. També la premsa del País, en concret el New York Times, es fa ressò del cas d'una dona australiana condemnada a cadena perpètua per assassinar 3 familiars seus a qui els va servir un plat amb filet Wellington i bolets verinosos. Ara la dona ha apel·lat la condemna, diu que el judici no va ser just i que va estar marcat, diu, per diverses irregularitats. A The Guardian expliquen que l'exministre de Defensa d'Ucraïna, recentment destituït, ha demanat la convocatòria d'eleccions presidencials i com això doncs s'ha convertit en el desafiament polític més directe a Zelensky des de l'inici de la guerra amb Rússia. I acabem a Le Figaro, que dedica la portada i un reportatge llarg als costos de la campanya per les eleccions presidencials del 2027. Parlen de mal de cap financer perquè els equips de campanya es veuen obligats a retallar la seva despesa. I els motius que hi ha darrere, doncs la reticència dels bancs a concedir préstecs i la inflació. Per això demanen ajuda al govern per disposar de més pressupost.
12: I a la premsa econòmica, a més del judici a Meta que recullen tots els diaris, l'economista es fa ressò de la previsió del Banc Central Europeu sobre la inflació. Es calcula que es mantingui al voltant del 3% durant la resta de l'any. Ho ha afirmat el seu economista en cap, Philip Lane, que diu que, tot i l'estabilitat, ha recordat que aquesta xifra està molt per sobre de l'objectiu inicial del 2%. Entre els motius, l'impacte dels fenòmens meteorològics i l'impacte de la IA. Expansió, llegim que les caixes rurals multipliquen per 4 el seu benefici en 4 anys. Després d'anys d'austeritat, aquestes entitats tornen a obrir sucursals. El conjunt de cases rurals representa el 2% del negoci bancari i es calcula que entre els seus clients hi ha entre el 30 i el 40% de totes les pimes espanyoles. I una última notícia, segons recull La Vanguardia, el deute públic espanyol marca un nou màxim històric. La xifra supera el 1,5 bilió d'euros, la qual cosa suposa més d'un 4% respecte a l'any passat. Tot i l'augment de les xifres, en el context actual, el pes del deute es redueix a causa del creixement global de l'economia.
1: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Premsa esportiva, Miquel Muñoz, bon dia.
13: Bon dia.

0: una oportunitat de guanyar-ho tot. És el que suposa l'arribada d'un jugador com Rodri al Barça. Un fitxatge descomunal i d'abast global, titula Joaquim Piera a l'Esport. El capità que va aixecar el títol al Mundial fa un mes a Nova Jersey, escollit pilota d'or de la Copa del Món. El Mundo Deportivo, Santi Nolla, destaca el contrast entre Barcelona i Madrid. Diu que la premsa madrilenya ha volgut presentar el preu de Rodri com si fos un fitxatge molt car, mentre que no apareix en cap portada la xifra que han pagat els blancs per Diomandé. També crida l'atenció que el Madrid ha presentat Mourinho de manera discreta i sense premsa, molt diferent de la presentació de Rodri ahir amb el Barça. També en futbol a l'Esportiu destaquen un nom que ha aprofitat l'oportunitat. Jordi Cano, que va debutar com a professional als 31 anys amb l'Andorra, va trigar 33 minuts a fer el seu primer gol a segona divisió. I qui ha donat una oportunitat és el Manresa de bàsquet. Martí Rauric és el jugador que podrà participar en la pretemporada del club vegenc després de superar diverses proves.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs el rei Carles III d'Anglaterra va començar ahir les vacances oficials a Escòcia, però un terratrèmol editorial li va esgarrar el dia. El seu excunyat, el comte Charles Spencer, va anunciar la publicació d'un llibre sobre la princesa Diana. El llibre es titula El cant del cigne Diana, la meva germana. Sortirà a la venda el dia 22 de setembre al Regne Unit. Segons Spencer, està fart de llegir mentides sobre Diana i ara ha arribat el moment d'explicar com era la seva germana. Un parell de comentaris. Primer, el llibre es publicarà, oh sorpresa, quan faltaran 11 mesos pel 30è aniversari de la mort de Diana. Fa tota la impressió que la guardiola Spencer deu estar una mica seca. Segon, no hi ha cap mena de dubte que el príncep Enric té un ADN 100% Spencer, és a dir, que aprofita qualsevol ocasió per fer negoci amb la memòria de la princesa. Potser, després de 30 anys, el millor homenatge que es podria fer a Diana és deixar-la descansar d'una vegada per totes en pau. Catalunya
3: Ràdio. Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Casa i el Sudan.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria. Del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
13: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, clavats, 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
16: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fan avui?
16: Va, comencem amb un de casa nostra.

0: García, 70?
1: 71.
0: Mira, molt bé. Propet, propet.
1: Seguim ara amb l'actor Peter Gallagher.
0: Home, el Peter Gallagher, el... També deu ser granadet, el Peter Gallagher, no? 73?
1: 70.
0: 70 clavats.
1: Anaves bé, anaves bé. I acabem amb Bill Clinton.
0: Ah, aquest faig... Que l'he vist. Que l'he vist. Que l'he vist el dia. Aquest em fa 80, que sí?
1: Molt bé, 80, clavadets.
0: He vist la notícia de l'expresident fa 80 anys. Vaja, aquí, aquesta no compta perquè l'he vista.
1: No, per fer res, ho hem fet bé, ho hem fet bé avui.
0: I el santoral?
1: Avui és Sant Magí, Sant Juli, Sant Rufí, Santa Tecla, Sant Timoteu, Sant Donat i Sant... Sant Ezequiel.
0: Marta, aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Molt bones, sóc la Míriam, llibretera de la Central del Raval, de Barcelona, i us vull recomanar per llegir aquest estiu un llibre il·lustrat, editat per Calandraca, que es diu En Flop i en Llac, de la Marianne Dubuc. Si algú la coneix, ja sabreu que les seves històries sempre són molt especials, i en aquest cas ens porta la història d'un conill que té una miqueta de por de ficar-se a l'aigua i banyar-se amb la seva família. Qui no ha tingut por alguna vegada, no? És un punt de partida per parlar de molts altres temes, acompanyat d'unes il·lustracions precioses, com sempre. Així que el recomano a qualsevol persona que hagi pogut sentir curiositat alguna vegada per algú que no ha fet mai. Així que espero que el gaudiu molt i molt bon estiu.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la minissèrie M, el hijo del siglo.
3: M de Mussolini. Està basada en una novel·la d'Antonio Scurati que explora l'ascens polític del dictador des de la creació del moviment polític que acaba liderant la dictadura feixista. Destaca per la seva força visual amb un estil gairebé teatral i barreja imatges d'arxiu amb recreacions històriques. Mussolini, interpretat per Luca Marinelli, trenca la quarta paret per explicar el seu discurs polític a l'espectador. Una sèrie molt original i arriscada de 8 capítols que és a Sky Showtime.
0: 3 minuts ara mateix passen de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: The return, yes, I mean the return, this is regular.
6: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores.
8: Sacar de Ceuta a todos los que han llegado, apoyándonos en las resoluciones que está adoptando y en el apoyo que estamos recibiendo de Europa.
9: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base.
6: Ho van fer sabent que feien mal als infants. Tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més. Responsabilitzar aquestes empreses no ens permetrà recuperar el temps ni les persones que tots hem perdut.
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí hay una carta que es roja, la única primera roja, el 5 de rombos, y la segunda roja, que es justamente el 10 de corazones, que era la carta que han dejado.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Anem a les paraules del dia. Amb el Miquel Muñoz, repatriar.
11: Fer tornar a la seva pàtria, al seu país, algú o alguna cosa que n'havia sortit. És el que vol la Comissió Europea per als migrants de Ceuta. Insisteixen que la repatriació de menors està regulada pel dret comunitari.
0: Addicció.
11: Estat de dependència fisiològica o psicològica o una substància o una pràctica més enllà del control voluntari. El judici contra Meta se l'acusa d'haver dissenyat les xarxes socials per crear addicció als adolescents.
0: Il·lusionisme.
11: Art de produir en l'espectador la il·lusió d'assistir a fenòmens extraordinaris i increïbles. Avui s'instal·larà a Madrid la Capella Ardent de Juan Tamariz. El mag va morir ahir als 83 anys, segons va anunciar la seva filla, directora de l'escola de màgia que tots dos van fundar a finals dels 80.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 50.
12: És el preu dels viatges més barats de l'Imserso pels pensionistes amb menys recursos. El 14 de setembre s'obre el termini per fer les reserves del programa de turisme per a gent gran per la temporada 2026-2027, que oferirà 879.213 places. Els viatges de 50 euros són una novetat que es va incorporar a la temporada anterior i que es manté juntament amb la possibilitat de viatjar amb animals de companyia a determinades destinacions.
0: 70.000.
12: Són els milions de dòlars que han guanyat les 5 principals companyies petrolieres al segon trimestre del 2026, la xifra més alta que s'ha registrat mai. El benefici net combinat d'aquestes empreses va augmentar un 160% l'últim trimestre respecte al mateix període de l'any anterior fins a arribar als 47.000 milions de dòlars, tot gràcies a la crisi de l'Iran.
0: I 6.000.
12: És el nombre de maletes que no han arribat a destí des que va començar la vaga indefinida del personal de servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat fa 15 dies, el 4 d'agost, per demanar millors condicions de treball en qüestions com la salut o la seguretat i la conciliació. És el balanç que fa la CGT, que xifra també en 270 el nombre de vols cancel·lats i denuncia que l'empresa no vol negociar.
0: I ara les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera, un carrer amb una filera de cotxes i un camió de bombers al fons. Els cotxes estan acordonats amb una cinta policial, tenen els vidres trencats i estan abunyegats.
13: És una de les moltes conseqüències que ha deixat el terratrèmol que ahir va tornar a sacsejar a Granada. El sisme de 4,8 se suma al de dissabte passat i en aquest cas sí que ha deixat ferits. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució i els experts han començat a estudiar la possible influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests moviments a la península. De moment, els primers estudis descarten que tingui cap relació amb els terratrèmols de Colòmbia o Venezuela.
0: A la segona imatge veiem un home amb corbata i un cafè a la mà. És a punt d'entrar al Tribunal Federal d'Oakland i ho fa envoltat d'una enorme expectació mediàtica.
13: És el fiscal Paul Smith, que representarà Meta en el judici històric pels danys que han pogut causar milions de nens a tot el món. Són quatre els estats que s'han unit per denunciar les pràctiques de la companyia que, segons s'ha publicat, analitzava els cervells dels menors per crear productes que els enganxessin a les pantalles. El judici culmina amb una investigació d'anys i pot canviar la manera com funcionen les xarxes socials de Meta. Els demandants reclamen una compensació de 100.000 euros i, òbviament, la companyia s'ha mostrat molt crítica amb la demanda.
0: Tercera imatge, Barcelona, l'estació de Fabra i Puig. Es veu un autobús amb un cartell de Renfe. És a punt de sortir de l'aparcament, mentre un altre conductor es mira el vehicle amb una certa incredulitat.
13: És un dels busos permanents que posa la companyia per la poca fiabilitat de la línia R3 de Rodalies. El dispositiu per carretera funcionarà cada dia encara que no hi hagi incidències. Els robatoris de coure i la caiguda d'arbres, a més de les obres entre Barcelona i la Garriga, provoquen alteracions constants a la infraestructura. Ara s'intentarà solucionar amb aquests vehicles que garantiran la ruta.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
15: Aquest estiu, crims.
14: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
15: A Catalunya Ràdio.
16: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
15: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
15: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
15: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
15: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
4: Comencem. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
21: Ara m'ha agafat per aquí.
20: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
22: Home, enòleg no sóc, però bueno.
23: Que jo sóc de Banyoles?
20: Sí.
23: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
20: He trobat a la Wikipedia, això.
22: Doncs mira, més li fent cas.
21: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
22: Típic de l'escala.
21: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era... No els vaig provar amb la guitarra, també. I tampoc.
24: Ho has aconseguit, finalment, no?
21: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
4: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Cinc minuts per arribar a les 8. Titulars en dos minuts amb la Marta Viana. La Comissió Europea entra en la crisi de Ceuta i es declara partidària de fer tornar al Marroc tots els migrants, incloent els menors.
1: Marcus Lamert és un dels portadors comunitaris.
25: El retorn està regulat per la Unió Europea. Hi ha mecanismes per retornar els migrants que continuen allà de manera il·legal, inclosos els menors no acompanyats. Tot està cobert per la llei europea.
1: Des del Ministeri d'Infància han contestat dient que estan absolutament en contra de deportar menors.
0: Però el Partit Popular exigeix a la Moncloa que passi a l'acció.
1: I Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del partit.
7: Aquí solo hay una salida, y es la vuelta a Marruecos. No hay otra. De los adultos y también de los menores. Y hoy Europa también lo ha ratificado y lo ha expresado en el mismo sentido.
1: Avui el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà la ciutat autònoma.
0: I avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que està prevista per demà.
1: Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes.
0: Ja tenim en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada de dissenyar les seves xarxes socials, com Instagram o Facebook, deliberadament per crear addicció, sobretot entre els adolescents.
26: They did this knowing
25: Ho van fer sabent que feien mal als infants, tot plegat, dissenyat per aconseguir un dòlar més.
1: És un dels testimonis que s'han sentit a les portes del jutjat. La demanda, de fet, sosté que l'empresa va prioritzar retenir els joves per sobre de protegir-ne la salut i el benestar.
0: I a Lleida, reunió entre els membres de les comunitats pakistanesa i Índia amb els Mossos i la Urbana.
1: Per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la capital del Segrià, en els aldarulls, ja hi ha hagut fins a 12 detencions.
0: I dos comiats, d'entrada Delfín Amaya, membre de les Amaya, evidentment, que ha mort als 74 anys, i el segon...
10: Mira, mira, mira, con dos deditos. Aquí
1: el comiat de Juan Tamariz, de 83 anys, considerat un mestre de la màgia, les cartes i la teoria de l'il·lusionisme.
25: Avui un altre dia de calor, però almenys sembla que serà l'últim dia en què la temperatura pugui arribar als 40 graus. Per tant, doncs, de mica en mica es van normalitzant les temperatures, però avui encara amb aquesta calor, amb un dia de sol, a la tarda però amb nuvolades que tornaran a créixer, especialment en àrees del Pirineu, i que a la tarda, de fet a la tarda vespre, acabaran donant ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, esporàdicament a la resta del Principat, tempestes que localment en alguns casos podrien descarregar amb moderada intensitat. De cara a demà començarà el dia amb intervals en núvols, amb núvols fins i tot més compactes a la Costa Daurada, amb alguna precipitació, amb alguna gota més aviat, a primeres hores en aquest sector, i amb un temps variable a la resta del país. A la tarda, un altre cop, clarianes, estones amb sol, però amb nuvolades que tornaran a guanyar terreny i que reapareixeran els ruixats en àrees del Pirineu i esporàdicament també l'interior de les Terres de l'Ebre o en punts de muntanya de la resta de Catalunya. Una situació d'augment de la inestabilitat que es mantindrà de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns de la setmana vinent, amb tempestes que localment podran ser fortes al llarg dels propers dies, però també amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any i, per tant, doncs, que aquestes calors tan intenses sembla que s'acabin de cara als pròxims dies.
0: I el trànsit, com el tenim, Mariluz? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs amb algunes noves incidències, d'allà de l'N240 a Lleida per la retirada d'un vehicle avariat o accidentat, es fa pas alternatiu a l'L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs per obres, i a la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció al Nus del Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Silvia Andrés, com el tenim? Bon dia.
3: Bon dia de nou. Hi ha retards a la línia Lleida-Manresa per una incidència a l'estació de Belllloc d'Urgell, també l'R15, l'R16 i R17, hi ha circulació amb demores de més de 30 minuts. Hi ha hagut una incidència per un atropellament d'una persona entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, que ja ha estat resolta.

0: Vinga, va, que dedicarem una cançó. És l'Àlex, que ens ha enviat una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Si voleu fer-ho, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó, a qui li dediqueu i per què, i ho farem.
1: Hola, sóc l'Àlex i voldria dedicar la cançó Expectations de l'Olivia Rodrigo a en Gerard, perquè d'aquí uns mesos irem al seu concert i crec que ens ho passarem molt bé.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Avui començarem parlant d'una notícia molt esperada al municipi. La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Talls al trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres. I repassarem també un estudi que relaciona les altes temperatures amb el comportament agressiu dels humans. I acabarem parlant de la Diputació de Tarragona perquè obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes de la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda, que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres, doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt. I al final, doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat, doncs, es pugui executar.
0: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar, doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara, doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa, doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Balvei.
0: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per múltiples accidents.
3: I llavors també, doncs, per nosaltres el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim, doncs, problemes, i bé, doncs ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents, i esperem, doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
0: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
2: Les notícies de Calafell.
0: Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Ens dona tots els detalls la nostra companya Roser Ribas.
1: L'Ajuntament de Calafell continua treballant per impulsar el comerç de proximitat i dinamitzar l'activitat econòmica del municipi. Una tasca que es desenvolupa, entre altres accions, a través de la gestió de línies de subvencions de la Generalitat de Catalunya, que permeten posar en marxa diferents iniciatives de suport i promoció del comerç local. La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, ha destacat la importància d'aquestes actuacions i ha avançat algunes de les propostes que es preparen de cara als pròxims mesos.
4: Doncs sempre surten una sèrie de subvencions, són de, per als mercats, per exemple, són de 20.000 euros, dels quals, doncs, preparem projecte i a través d'allà, doncs, després anem fent diferents accions. El 50% va abonat per CECAM i el 50% el fica l'Ajuntament. I, bueno, són, per exemple, accions com les que vam fer l'any passat, que van haver que eren molt divertides, van haver que eren, doncs, a donar a conèixer els negocis, hi havia que eren amb rotulacions, hi havia que eren amb premis, i bueno, una mica és engrescar, no? Engrescar la gent, veure què passen coses també allà dintre del mercat, no? Una miqueta és això, i així ens animem a que la gent vingui a comprar al comerç de proximitat.
1: Una de les iniciatives que tornarà durant els mesos d'hivern serà la ruleta de la fortuna al mercat municipal, una activitat pensada per dinamitzar les compres, generar moviment als establiments i oferir als clients una experiència diferent vinculada al comerç de proximitat.
4: És a l'hivern quan es fa, val? Us avisem uns dies abans, i normalment el que es fa és ficar el que és en el hall del propi mercat. El que es fa és que la gent, per poder tirar la ruleta, doncs vingui amb una compra realitzada en els paradistes del mercat. Paradistes, no gran superfície, és el que diem, és per comerç de proximitat, i tenen de portar un tiquet superior a de 10 euros o superior, i llavors amb això ja tenen l'oportunitat de tirar en aquesta ruleta, i sempre toca alguna cosa. Siguin, n'hi ha xecs de 10 euros, n'hi ha bosses, n'hi ha tàpers, hi ha diferents coses que sempre van una mica vinculades al que és amb el mercat, no? Amb la pròpia activitat. O sigui, toca la bossa, doncs, perquè cada vegada que vagis a comprar, doncs, la puguis omplir, recicles, bueno, és una miqueta, i alhora ens fas publicitat al mercat. I amb els tàpers, l'any passat teníem uns tàpers superxulos, unes carmanyoles, bueno, la gent volia més que li toqués la carmanyola que no els xecs de 10 euros.
1: La promoció econòmica, però, no se centra únicament al comerç. L'Ajuntament de Calafell també treballa per projectar la marca de Calafell més enllà del municipi i atraure visitants durant tot l'any. En aquest sentit, el consistori participa en diferents fires i esdeveniments turístics, tant d'àmbit nacional com internacional, on es dona a conèixer l'oferta del municipi. Seguim escoltant a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: A començament de l'any, diguem que comencem al gener, o sigui, tot just acaba res, aquest any vam començar a Utrecht, a Països Baixos, des del dia 7 de gener, val? Són 3-4 dies. Recordeu-vos que va haver una nevada brutal, que van col·lapsar els aeroports, doncs tot i així, que aquí hagués estat tothom amb una alarma tot tancat, allà la gent, vull dir, que hi hagués una nevada espectacular, funcionava tot a la fira, vam estar igualment treballant, superbé, O sigui que nosaltres vam marxar amb molt bon gust de boca. Van venir dos hotels, va venir a l'Hotel Solimar i a l'Hotel Salomé, perquè nosaltres normalment el que fem és que convidem a que puguin estar a l'estand, perquè així ells directament ja tracten també el que és amb el... Quan són fires així, que és el públic final, poden preparar-se una promoció específica per al client seu que vingui d'aquella zona. Llavors els hi va bé perquè ja poden fer doncs, les reserves. No? Una miqueta és això també, és el fet d'anar-nos situant, que sentim parlar de Calafell, aquest rum-rum, no? Mm-hmm. Doncs vam començar, ja et dic, al gener vam començar amb aquesta, després vam anar a Fitur, que és aquí a Madrid. Va començar en dimarts, acabava el diumenge i el dilluns començava Madrid Fusión. O sigui, també el mateix recinte. Vam fer el dilluns i el dimarts ja vam venir cap aquí, perquè a més doncs, teníem en aquest cas el que era pastissers d'aquí de Calafell, que estaven allà concursant, no? Llavors també és interessant poder agafar, poder-los veure i que vegin doncs, que també l'Ajuntament doncs, està allà pendent d'ells i si guanyen, a fer acompanyament, com sempre.
1: La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, també ens parla de la recaptació turística que es fa de forma trimestral.
4: Tenim el que és també, per l'altra banda, ja des de la Diputació de Tarragona, que sempre agafem i sempre hi ha tot el que és la recaptació de la taxa turística, que això es fan unes liquidacions trimestrals. Ara tot just ens ha arribat la del quart trimestre i la del primer quart trimestre del 25, primer trimestre del 26, o sigui, seria l'època d'hivern, i hem recaptat 19.500 euros, amb la qual cosa, això, perquè no ho sàpiga, és quan un va fer una pernotació en un allotjament, doncs aquells diners que et diuen, potser és un euro i mig, doncs aquells diners van cap a la Generalitat, o que és l'allotjament a l'ingrés a la Generalitat, i després ells ho reverteixen, el 50% va cap a l'Ajuntament i l'altre 50% fan ells diferents activitats, diferents, tenen, hi ha coses que és a nivell d'habitatge, cadascú ho té posat d'una manera, no? Nosaltres el que fem és que amb la part nostra, doncs, aquestes fires que durant tot l'any ens veieu que anem fent de promoció del municipi, doncs ho fem conjuntament amb el sector, decidim en quins llocs són els que volen que es realitzin aquestes promocions, és el que anem fent.
1: D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calafell combina el suport al comerç de proximitat amb una aposta per la promoció turística exterior, dues línies de treball que comparteixen un mateix objectiu, generar activitat econòmica, donar visibilitat a Calafell i reforçar el teixit comercial i empresarial del municipi. Una feina que continuarà durant els pròxims mesos amb noves accions de dinamització comercial i amb la presència de Calafell en diferents punts del territori per continuar fent créixer la projecció del municipi.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Talls de trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Aquesta setmana hi haurà afectacions puntuals al trànsit al Vendrell a motiu d'unes obres de substitució de la canonada d'aigua que discorre pel Camí dels Molins fins a la cruïlla amb la carretera de Valls. Els treballs impulsats per Aigües del Vendrell obligaran a modificar temporalment alguns dels accessos a la zona, principalment per la poca amplada que presenta una part del Camí dels Molins. Durant les obres, l'accés al nucli del barri dels Molins, a Santa Oliva, es farà a través del Camí del Tomoví. En canvi, el recorregut de tornada en direcció al Vendrell es mantindrà pel traçat habitual, utilitzant el Camí dels Molins. Pel que fa als veïns i veïnes del Vendrell, l'afectació prevista serà mínima. L'accés a la zona del carrer Sant Josep i del Camí dels Molins es podrà fer a través del carrer Mossèn Jaume Urgell i el mateix carrer de Sant Josep, per després tornar a connectar amb la carretera de Valls pel Camí de Molins. Les modificacions es mantindran mentre avancin els treballs i per aquest motiu es demana als conductors i conductores que estiguin atents i atentes a la senyalització provisional i segueixin en tot moment les indicacions establertes. L'objectiu de l'actuació és substituir la canonada existent i millorar la xarxa d'abastament d'aigua a la zona.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I parlarem ara de la cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres que es va fer aquest diumenge. La platja de les Madrigueres, al Vendrell, va acollir aquest diumenge una acció reivindicativa organitzada pel Club Català de Naturalisme per defensar la tradició naturalista d'aquest espai del litoral vendrellenc. L'acte va començar 11:15 del matí amb una trobada de persones naturalistes i nudistes. Posteriorment, al migdia, els participants van formar una cadena nudista a la vora del mar amb l'objectiu de reivindicar les Madrigueres com un espai de tradició naturalista. El Club Català de Naturisme defensa que el nudisme forma part de la història d'aquesta platja i considera necessari preservar aquest espai davant l'increment de la presència de persones en banyador durant la temporada d'estiu. L'entitat recorda, però, que actualment les ordenances municipals del Vendrell no contemplen específicament les madrigueres com una platja nudista, tot i que els nudistes hi reivindiquen la tradició que asseguren que es manté des de fa anys. La jornada va voler combinar la reivindicació amb la convivència i la pràctica del naturisme i posar sobre la taula la necessitat de respectar els espais on aquesta pràctica s'ha consolidat tradicionalment. Amb la cadena humana, els participants van voler fer visible el seu missatge i reclamar que les platges amb tradició naturista es preservin i es respectin com espais de convivència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I ara ens fixarem en una notícia que ha tret tres catinfo aquesta setmana. La calor no només afecta físicament, sinó que també pot influir en el nostre comportament. Diversos estudis internacionals han detectat una relació entre les altes temperatures i un augment dels episodis d'agressivitat. A Catalunya, un estudi que està elaborant l'investigador Jordi Mazón, del Biocom SC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha analitzat dades policials i meteorològiques entre el 2009 i el 2025. Els primers resultats apunten a la relació significativa entre el desconfort tèrmic i l'augment de denúncies per agressions i lesions. I no cal arribar a temperatures extremes. Segons l'estudi, la combinació del calor i la humitat, és a dir, l'aixafogor, pot generar més estrès i afavorir comportaments agressius. L'estudi es preveu acabar i publicar durant els pròxims mesos.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beques Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'aquest programa, una iniciativa adreçada a joves titulats entre els 18 i els 35 anys que estiguin en situació de recerca de feina. En aquesta setena edició s'otorgaran 10 beques de 12.000 euros per facilitar estades de formació professional a l'estranger. El termini per presentar les sol·licituds s'obriran aquest 5 d'agost i es tancarà el 20 de setembre. El programa ofereix una estada de 5 mesos en entitats o institucions vinculades a la Unió Europea. Posteriorment, els participants completaran 5 mesos més de pràctiques en un ens local de la demarcació de Tarragona, entre els quals hi ha la mateixa Diputació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat dels joves, reforçant la seva formació professional i afavorir la seva incorporació al mercat laboral del territori. Per optar a una d'aquestes beques cal estar empadronat a la demarcació de Tarragona, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposar d'una titulació de formació professional o universitària o d'un certificat professional de nivell 3 i acreditar un nivell B2 d'anglès o de francès. Les sol·licituds s'hauran de tramitar a través de la guia de serveis de la Diputació de Tarragona.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes a la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
5: Hola, estic molt bé, ja de vacances i, esperant a començar el setembre un altre cop.
1: De vacances? Vol dir que no entrenes?
5: Sí, ara durant el mes d'agost no entreno, fins les últimes dues setmanes, entre agost i setembre, i després començaré a entrenar un altre cop.
1: Com és fer aquesta parada? Perquè m'imagino que el cos canvia.
5: Sí, és com deixes ja d'acostumbrar-te a l'entrenament diari i llavors, que un cop arribes allà, entra que no, com per així dir-ho, no has mantingut una dieta i tal, has engreixat... Jo, fer les barres, les anelles i tot això, les mans no, ja no estan tan acostumbrades, perquè amb l'aigua i tot és com que s'entova tot i després et surten callos i, bueno, coses de l'inici de temporada.
1: Si no és veritat, m'ho dius, eh? Però el cos tarda bastant en adaptar-se a les exigències de l'esport, però tarda molt poc en perdre, no?, tot el treball.
5: Sí, això sí. Bueno, també depèn de la persona. Però, bueno, a mi, principalment, tornar a la rutina i tal, pues, que em deu costar. A veure, si és un entrenament constant, pues, puc trigar 3 dies o una setmana en tornar més o menys a agafar el fondo. Però, bueno, a les vacances ja és com que ja les últimes setmanes ja d'entreno penso que és l'última setmana i ja és com que em deixo anar. I, bueno, després de les competicions, després de l'última competició també, ja és com si ja estigués de vacances, quasi.
1: Oriol, quan vas començar a fer gimnàstica artística? Fa quant temps? Uf. I en quin punt et trobes ara mateix?
5: Pues, més o menys no recordo bé quan vaig començar. Vaig començar entre els 6 o els 7 anys. I bueno, he seguit, bueno, amb un camí d'alt i baixos. Però bé, ara estic bé. Estic, bueno, amb un nivell amb el que m'haig d'exigir a mi mateix per poder guanyar i fer alguna cosa. I, bueno, estic molt content de seguir amb la gimnàstica.
1: Quants anys tens ara mateix?
5: Ara mateix, bueno, en tinc 18 i aquí al setembre, bueno, al setembre, a meitat de setembre, faré els 19.
1: Mm-hmm. I quins objectius tens a l'àmbit de la gimnàstica?
5: Bueno, ara mateix és poder tindre, bueno, en la categoria que estic, m'agradaria tindre les dificultats exigides i bueno, aconseguir les dificultats exigides i ja està. I millorar els exercicis que tinc.
1: Mhm. Ara mateix també és una època complicada, m'imagino, pel tema de combinar estudis amb esport. Com ho portes, això? Perquè la gimnàstica artística també és molt exigent.
5: Jo l'any passat vaig fer batxillerat i, bueno, tenia la CL i tot. Llavors entrenava, bueno, el que podia, que van ser 1 hora i mitja dijous, 3 hores divendres i 4 els dissabte. I, bueno, aquest any he començat un cicle superior, llavors, com que vaig a tardes, els entrenos per les tardes, pues, ja no els puc fer. I ara el que faig és, vaig 2 dies pels matins, bueno, 3, que són els dimecres i els divendres 2 hores, i després els dissabtes en faig 4.
1: Què estudies?
5: Integració social al Vendrell.
1: Ah, molt bé. Per què vas escollir aquest cicle?
5: Perquè, bueno, més que res, el vaig escollir per un pont per després anar a la universitat, però m'està agradant i sí, mentre estic estudiant després a la universitat puc treballar d'això, pues, m'agrada i estaria bé.
1: Molt bé. En quant a la gimnàstica artística, què és el que més t'agrada ara mateix? En el seu moment t'hauries d'apuntar perquè t'agradava aquest esport, volies provar-lo, però ara mateix portes molts anys i m'agradaria saber què és el que destacaries, què és el que t'aporta aquesta disciplina, aquest esport.
5: Bueno, a mi, jo des de petit sempre he sigut molt mogut. Llavors, mons pares van veure això de la gimnàstica i van dir, bueno, l'apuntem perquè es cansi. I ja, bueno, em va agradar, em va semblar xulo, era interessant, m'agradava fer les voltaretes, m'agradava fer tot. Llavors, bé, em vaig quedar. I, bueno, ara, més que res, el que m'agrada és el fet de fer coses noves i, bueno, a perdre les pors amb altres coses que...
1: Dèiem al principi que va ser un dels premiats la nit de l'esport d'enguany per tot el que havies assolit el 2025 Ara han passat ja uns quants mesos des de febrer. Alguna cosa, alguna novetat en l'àmbit esportiu que hagis assolit o alguna cosa a destacar fins ara?
5: Bueno, aquesta temporada ha sigut millor que la del 2025, ja que els meus exercicis van augmentar la dificultat una miqueta més i bueno, he tingut bastants canvis als exercicis, bueno, depèn de l'aparell. He tingut bastants canvis, llavors m'ha fet augmentar la dificultat, però a l'hora d'anar a competir sempre he tingut diverses cagades i bueno, això. I bueno, aquesta temporada hi ha tres fases. A la primera i a la tercera em vaig quedar tercer. A la quarta, que va ser la de Catalunya, vaig guanyar, vaig quedar primer a salt. I després

0: el fallo i em caic. I ja està.
1: Caure's és un fracàs per tu?
0: Bueno, depèn. Si jo vaig... Bueno, si jo estic a la competició i... Bueno, és que en el cas del Campionat d'Espanya va ser estar portant una competició pues, relativament bona, molt bona, perquè em va sortir els aparells que jo volia i em van sortir bastant bé, excepte alguns errors, alguns petits errors, que no els tinc en compte perquè són l'haver fet nous elements. I bé, bueno, va ser... Vaig fer, sembla que a paral·leles la vaig cagar, que era el penúltim aparell, i em vaig frustrar molt. Però de normal no em frustro tant. En plan, els altres cops, quan m'he caigut o alguna altra cosa, pues, m'ho he pres més a riure que en frustració.
1: Oriol, per anar finalitzant, creus que aquesta disciplina està prou valorada de cara a l'exterior i en general?
0: Jo crec que no, perquè, bueno, de veure-ho a través d'una pantalla o com ho fan els altres en persona i tal, es veu com molt fàcil i no es pot arribar a entendre a l'esforç mental i físic que fa una persona per arribar allà.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I fins aquí els informatius d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una propera edició d'aquest informatiu. Tot seguit us deixem amb la millor informació de servei amb la nostra companya Roser Ribas.
4: Tota la música actual de tots els estils a Calafell Ràdio. Durant 9 hores podràs escoltar els temes amb més ressò del moment. Els dissabtes de 3 de la tarda a la mitjanit.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
1: Anem a escoltar ara, com sempre, la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
5: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogó més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorn o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennubulat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 20.

0: 6 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Doncs, com diu el Josep Miró, nosaltres estem molt ansiosos de que per fi plogui a Calafell i que baixin una mica les temperatures. Des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv, fem un repàs ara dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. El govern espanyol vol delimitar la crisi a Ceuta per tranquil·litzar Europa. L'executiu assumeix que podria ampliar els centres per a acollida, mentre el Partit Popular demana rearmar l'Estat a la ciutat autònoma per no dependre de Rabat. Trump proclama a la seva xarxa que Hormuz és territori dels Estats Units. Tenim també en portada de La Vanguardia el canvi climàtic que afavoreix els terratrèmols. Granada va patir ahir un nou terratrèmol de magnitud 4,8 que va causar 3 ferits lleus i alguns desperfectes. L'Alhambra va ser desallotjada per precaució. Els experts que desvinculen aquest sisme dels recents a Venezuela i Colòmbia han començat a estudiar la possibilitat de la influència del canvi climàtic en l'acceleració d'aquests fenòmens. També a La Vanguardia, el dèficit comercial d'Espanya es dispara un 30% amb la Xina com a primer proveïdor. Les exportacions creixen un 5,3%, però no compensen l'alça de compres de productes no energètics. També a la portada de La Vanguardia, el Barça va ser sempre la meva primera opció, ho diu Rodri, el nou fitxatge. Judici a Meta per enganxar els nens a les xarxes socials. Adeu a Juan Tamariz, als 83 anys, mestre de Max. Continuem fent un repàs als titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del Periódico. El govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. La portada del Periódico també parla de Granada, que torna a tremolar. El govern compagina Ceuta l'acollida amb l'agilitació de les expulsions. El dèficit comercial espanyol creix un 30,5% en el primer semestre. Els grans museus converteixen el Golf Pèrsic en un nou pol de l'art internacional. I també a la portada del Periódico, Meta afronta un judici decisiu per la suposada addicció dels joves a les xarxes socials, a Facebook i Instagram. Anem a la portada del Punt Avui. Connectar en persona, el repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials i les aplicacions és el lema de moltes iniciatives que proposen activitats per ampliar contactes. També a la portada del Punt Avui, estrangers de diferents categories. Les ajudes per prohibir pisos turístics no solucionaran la crisi de l'habitatge ni la crispació política a la crisi migratòria. A la portada del diari Ara, en gran judici històric a Facebook i Instagram, 29 estats dels Estats Units acusen Meta de tenir funcions per generar addicció entre els nens i els adolescents. La multinacional podria rebre una sanció de 200.000 milions de dòlars. La portada del diari Ara té una fotografia de Rodri. Diu, ja estic a punt per jugar. Brussel·les avala el retorn dels menors de Ceuta. I la portada del diari Ara també parla dels terratrèmols a la península, on hi ha perill. 7 sismes, un dels quals de magnitud 4,8, sacsegen Granada. Anem ara als diaris esportius. Comencem per l'esport. Té en portada el fitxatge de l'estiu. L'arribada de Rodri multiplica la il·lusió dels barcelonins. El Barça va ser sempre la primera opció, com diuen els altres titulars, diu el jugador. Ha signat fins 2030 i lluirà el dorsal 16. Li motiva a treballar amb Flick, un tècnic amb idees valents, diu. I l'esportiu també té en portada una fotografia de Rodri. El Barça sempre va ser la primera opció. Aquesta frase és amb la que s'han quedat, els blaugranes. El conjunt blaugrana fa oficial per fi el fitxatge de Rodri fins al 30 de juny de 2030. El Gamper, el gran protagonista, l'últim test, titula l'esportiu. L'equip dirigit per Hansi Flick es presenta a l'Spotify Camp Nou i s'enfronta al Ali Egipci a les 8 del vespre a TV3. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana política. Forcadell vaticina que el Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la. L'expresidenta del Parlament enarbora el llegat de Muriel Casals per reivindicar la unitat independentista. El govern espanyol demana fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. Brussel·les diu que encara no han rebut la petició d'ajuda. Antic defensa una manifestació per la Diada inclusiva davant qui vol fer de la catalanitat una minoria nacional. El president d'Òmnium, en aquest sentit, aposta per deixar fora posicions xenòfobes dels grans consensos. Rull avisa que els plantejaments etnicistes posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte independentista. El president del Parlament defensa que l'independentisme ha pogut créixer també amb la capacitat constant d'integrar. Mor als 80 anys Ernest Sena, exdirector de l'Institut Català de Finances i exsíndic de comptes. Nascut a València, va ser el primer director general d'Economia del País Valencià. També a la plana política, Feijóo retreu al govern espanyol ser absent, inert i indiferent davant la crisi de Ceuta. El Ministeri d'Interior eleva fins als 2.168 els menors d'edat migrants que resten a Ceuta. Brussel·les sosté que el dret de la Unió Europea permet fer retorns d'infants i joves. L'Ajuntament de Gandesa aprova un pressupost de 3,9 milions d'euros amb 650.000 euros destinats a inversions. Vilalba Sasserra aplaudeix la limitació del preu del lloguer. Hi havia pisos de més de 1.000 euros, una cosa mai vista. El municipi amb 790 habitants i 325 habitatges espera que la mesura permeti que gent del poble no n'hagi de marxar. I també a la plana política, cas Leire, el jutge ordena clonar de nou el mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Continuem fent un repàs de la informació general més recent en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara anem a la plana econòmica. Les exportacions gironines pugen un 9,7% al juny. Les vendes a l'exterior en la primera meitat de l'any cauen un 2,9%. AMEC destaca que les empreses catalanes retenen exportacions als Estats Units o l'Orient Mitjà, malgrat el context geopolític. L'entitat creu que Catalunya manté millor que l'Estat les posicions en mercats complexos. El port de Tarragona tanca el juliol amb un tràfic marítim acumulat de 17,6 milions de tones, un 6,3% més que el 2025. El flux de productes petrolífers creix un 12,8% i el del mineral de ferro un 49,9%. Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa per aturar un auge de preus molt preocupant. L'Ajuntament lamenta que els lloguers se situen en una mitjana de 1.000 euros. Fa falta aturar-ho. També a la plana econòmica, els tallers mecànics reclamen que se'ls tingui en compte en la transició al cotxe elèctric. Som els grans oblidats, diuen. Recorden que la formació d'un treballador ronda els 30.000 euros de mitjana i que no reben cap mena d'ajut. Precisament també a la plana econòmica, el Ferrari elèctric és el cotxe nou més car venut mai, 34,5 milions d'euros en una subhasta. Ni més ni menys que 34,5 milions d'euros, 40 milions de dòlars. Aquest és el preu exorbitant pel que s'ha venut el nou Ferrari Lus, el primer model 100% elèctric de la marca italiana, que es converteix així en el cotxe nou més car venut mai en una subhasta. Aquesta venda, que s'ha fet a la subhasta benèfica de South By durant la Monterey Car Week a Califòrnia, ha batut l'últim rècord, que el tenia un altre model de Ferrari. Canviem ara a la plana internacional des dels serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. El govern destina 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. Aquests recursos cal sumar també les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i a Nacions Unides. Donald Trump perd popularitat i cau als nivells més baixos des del seu primer mandat. Segons un sondeig de Reuters, Ipsos, només un de cada tres electors aprova la gestió de Trump i la caiguda s'atribueix als diversos conflictes internacionals que té oberts. Als electors els preocupen especialment els efectes derivats del conflicte amb l'Iran, com l'augment del cost de vida i del preu de la gasolina. Enmig d'aquest escenari, Trump continua llançant amenaces, aquest cop cap a Oman, a qui promet atacar si s'alia amb el règim de Teheran per gestionar l'estret d'Hormuz, que s'ha convertit en l'arma més poderosa del règim islàmic perquè li permet bloquejar el trànsit del 20% del petroli i el gas liquat mundial. Aquest pas marítim, que estava obert a lliure circulació abans de l'inici de la guerra, s'ha convertit en el principal escull de les negociacions que estan estancades. Oman és l'altre país fronterer a l'estret i l'Iran, que no està disposat a renunciar al control del pas, va anunciar un acord imminent. Unes monges lluiten per no perdre el seu tros de platja a Itàlia, on la majoria són privades. Radiografia del pols entre Rússia i Ucraïna després de la fugaç revifada de Kiev. La primavera i principi d'estiu va ser per Ucraïna un període esperançador i un tímid optimisme sobrevolava la ment de molts ucraïnesos després d'un hivern duríssim en què Rússia va bombardejar sense descans centrals de generació d'energia i va mortificar de fred la població, va semblar que amb l'arribada del bon temps les coses canviarien per millorar. Fins i tot alguns especulaven que amb una mica més d'esforç estarien en condicions d'alterar el curs de la guerra i forçar Putin a una negociació. Què havia canviat per alterar la percepció que Ucraïna només podia estar a la defensiva? Doncs es poden anomenar almenys 5 raons. La primera, ser capaç de llançar atacs gairebé diaris amb centenars de drons, Made in Ukraine. contra objectius valuosos centenars de quilòmetres dins del territori rus. Així van bombardejar refineries i dipòsits de petroli arreu i encara avui hi ha escassetat de combustible en moltes gasolineres russes. Una humiliació si es té en compte que Rússia és el tercer productor mundial de cru. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. Detingut en posta un home amb més de 800 samarretes esportives falsificades. L'arrest ha tingut lloc aquest passat dimarts en un control de pas a la N340. També ho hem llegit als titulars dels diaris principals. El Ministeri d'Interior eleva fins als 2.168 els menors d'edat migrants que resten a Ceuta. Brussel·les sosté que el dret de la Unió Europea permet fer retorns d'infants i joves. Amposta avança per implantar els primers estudis universitaris d'odontologia a l'Ebre i Tarragona. Se suïcida un intern al centre penitenciari de Ponent. SICAP FEPOL exigeix la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris. També a la plana de societat, els veïns de tres immobles de Lleida no podran tornar a casa fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. El dispositiu policial al parc sobre les vies de Lleida es mantindrà tota la setmana. L'objectiu és evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. També a la plana de societat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala una multa de 43.925 euros per contraband per portar 592 puros d'Andorra sense declarar. La Guàrdia Civil els va trobar en un control a la N260 i l'home qüestionava la sanció, la valoració i la culpabilitat. L'escalfament del mar i els efectes sovint irreversibles en la vida marina. La temperatura del mar està arribant a xifres de rècord, un fet que té repercussions fora de l'aigua en fenòmens com el Niño, però també està afectant, i en alguns casos de forma irreversible, els ecosistemes marins. El motiu, segons Elisa Bardalet Andrés, biòloga i investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, és l'oxigen. Tots els organismes necessiten oxigen per respirar: peixos, plantes, crustacis, musclos. Quan l'aigua s'escalfa, la quantitat d'oxigen que queda retinguda dins de l'aigua és menor, explica. En conseqüència, els animals que poden es desplacen per buscar llocs que s'adecuïn a les seves necessitats d'oxigen. La directora de Biologia de l'Aquàrium de Barcelona, Lucía Carulla, posa l'exemple de la guila o la juliola, que busca aigües més fredes. Però també hi ha peixos a qui els atreu l'increment de la temperatura de l'aigua. Els fadrins, uns peixos vistosos de colors llampants, eren difícils de veure a les nostres costes mediterrànies, però els agraden les aigües càlides i n'estan augmentant la presència al nord del Mediterrani. Els organismes que no tenen capacitat per desplaçar-se es troben encara més a mercè dels canvis del seu entorn. L'arribada de peixos que no són propis d'aquesta zona són capaços de perjudicar la vegetació autòctona, com explica la directora de Biologia de l'Aquàrium. Arriben alguns peixos que són herbívors i s'ho mengen tot, buiden zones senceres de plantes o algues. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ja passen 20 minuts de 8:45 del matí. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. La tercera edició de Talent Blanenc combina les propostes culturals amb un tast de vermuts. La mostra acollirà la primera trobada de bandes de música de Catalunya que es fa a la demarcació de Girona. El Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna tanca una nova edició amb 30.000 assistents. Destaquen els plens de Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. La Perla, de Rosalía, nominada als MTV Video Music Awards 2026 a la categoria de Best Latin. Opten també al guardó cantants com Shakira, Karol G o Bad Bunny. Mor Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. El rock incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig, per on han passat 46.165 espectadors. A Fuego, l'òpera prima de la directora Estel Díaz, arriba a les sales de cinema. Movistar Plus incorpora una nova temporada de Los Art d'Acre i torna Dalguix a Filmin. On són les restes de Lorca 90 anys després del seu assassinat? També la Plana Cultural, va de vida o mort, la denúncia viral d'Assumpta Serna per la lentitud dels ajuts de dependència. També sobre Lorca, literatura, teatre i cinema, Lorca inspira una temporada cultural plena de propostes per recordar-lo. Mor el mag Juan Tamariz, ho hem llegit també a les portades dels diaris principals. Mestre de les cartes, la simpatia i el bon humor. La nit del 18 al 19 d'agost, fa ara uns 90 anys, Federico García Lorca va ser assassinat per les forces colpistes. 9 dècades que no han estat suficients per localitzar encara les restes del poeta i dramaturg més universal de la literatura espanyola. Lorca continua sent un dels 100.000 desapareguts que es calcula que encara hi ha enterrats en fosses de la Guerra Civil. Una víctima més d'un dels episodis més foscos d'Espanya. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i anem a la Plana Esportiva. El tema del dia i del mes. Rodri, presentat com a nou jugador del Futbol Club Barcelona. El migcampista madrileny que portarà el dorsal 16 ha estat presentat oficialment aquest passat dimarts. Així doncs, Rodri Hernández ja és oficialment jugador del Barça. El club blaugrana l'ha presentat aquesta tarda del dimarts a les oficines del Camp Nou. Rodri fitxa per 4 temporades, fins al juny del 2030, i és conscient que arriba a un equip amb una filosofia que encaixa a la perfecció amb el seu estil de joc. El jugador ha assegurat que va tenir ofertes d'altres equips, però que la seva prioritat va ser, en tot moment, ser jugador del Barça. El futbolista madrileny ha evitat discutir els motius que l'han portat a rebutjar altres ofertes de grans clubs i ha posat l'accent que en el repte esportiu que l'atrau per fitxar pel Barça, diu. Estem parlant de clubs molt importants. Amb la meva família i la meva gent vam prendre la decisió que pensàvem que era la més encertada. Els motius me'ls reservo per mi, però sempre he dit que les meves decisions han girat al voltant del repte esportiu. I així ha sigut durant tota la meva carrera, diu.

El Guardiola, més personal, el divorci, la ruptura amb Walker i el bull plaga. Flick nomena Rafinha primer capità de forma provisional. La llista de capitans del primer equip del Futbol Club Barcelona es va mantenir inalterada durant dues temporades, però el context actual obligava a repassar-la. Més que res perquè els dos primers capitans, Ter Stegen i Ronald Araujo, començaran la temporada jugant com a cedits lluny del Camp Nou, a Amsterdam i Liverpool, respectivament. Aquest fet obligava a refer la llista, que es tria per votació entre la plantilla. Però com que encara no està tancada, Hansi Flick ha optat per fer ell una llista provisional. El tècnic alemany no ha tingut cap dubte a l'hora de nomenar Rafinha primer capità de l'equip. També ha mencionat Eric García i Pedri per aquest ordre.

I ja anem arribant al final d'aquests serveis informatius. Com sempre, fem ara l'efemèride musical del dia. Tal dia com avui, un 19 d'agost de 1967, All You Need Is Love dels Beatles arriba al número 1 als Estats Units. La interpretació de All You Need Is Love a l'esdeveniment de Our World va ser una ocasió històrica. The Beatles van tocar a l'estudi mentre el món els veia en viu per televisió. La cançó esdevingué el punt culminant de l'esdeveniment i un moment impactant de la cultura popular. El seu missatge d'amor i unitat va ressonar a la contracultura de la dècada dels anys 60 i s'ha mantingut rellevant al llarg dels anys. La cançó s'ha fet servir en nombroses pel·lícules, programes de televisió i esdeveniments relacionats amb la pau i l'activisme. Així doncs, us deixem amb All You Need Is Love, la realitat de Beatles.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

find the big shed! Stand still, laddie!

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català, de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu, amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: de 2026. Avui començarem parlant d'una notícia molt esperada al municipi. La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Talls al trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres. I repassarem també un estudi que relaciona les altes temperatures amb el comportament agressiu dels humans. I acabarem parlant de la Diputació de Tarragona perquè obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes a la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C-246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres, doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt. I al final, doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat, doncs, es pugui executar.
0: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar, doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara, doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa, doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Balvei.
0: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per

0: múltiples accidents.
1: I llavors també, doncs, per nosaltres el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim, doncs, problemes, i bé, doncs ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents, i esperem, doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
0: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
2: Les notícies de Calafell.
0: Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Ens dona tots els detalls la nostra companya Roser Ribas.
3: L'Ajuntament de Calafell continua treballant per impulsar el comerç de proximitat i dinamitzar l'activitat econòmica del municipi. Una tasca que es desenvolupa, entre altres accions, a través de la gestió de línies de subvencions de la Generalitat de Catalunya, que permeten posar en marxa diferents iniciatives de suport i promoció del comerç local. La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, ha destacat la importància d'aquestes actuacions i ha avançat algunes de les propostes que es preparen de cara als pròxims mesos.
4: Doncs sempre surten una sèrie de subvencions, són de, per als mercats, per exemple, són de 20.000 euros, dels quals, doncs, preparem projecte i a través d'allà, doncs, després anem fent diferents accions. El 50% va abonat per CECAM i el 50% el fica l'Ajuntament. I, bueno, són, per exemple, accions com les que vam fer l'any passat, que van haver que eren molt divertides, van haver que eren, doncs, a donar a conèixer els negocis, hi havia que eren amb rotulacions, hi havia que eren amb premis, i bueno, una mica és engrescar, no? Engrescar la gent, veure què passen coses també allà dintre del mercat, no? Una miqueta és això, i així ens animem a que la gent vingui a comprar al comerç de proximitat.
3: Una de les iniciatives que tornarà durant els mesos d'hivern serà la ruleta de la fortuna al mercat municipal, una activitat pensada per dinamitzar les compres, generar moviment als establiments i oferir als clients una experiència diferent vinculada al comerç de proximitat.
4: És a l'hivern quan es fa, us avisem uns dies abans, i normalment el que es fa és ficar el que és en el hall del propi mercat. El que es fa és que la gent, per poder tirar la ruleta, doncs vingui amb una compra realitzada en els paradistes del mercat. Paradistes, no gran superfície, és el que diem, és per comerç de proximitat, i tenen de portar un tiquet superior a de 10 euros o superior, i llavors amb això ja tenen l'oportunitat de tirar en aquesta ruleta, i sempre toca alguna cosa. Siguin, n'hi ha xecs de 10 euros, n'hi ha bosses, n'hi ha tàpers, hi ha diferents coses que sempre van una mica vinculades al que és amb el mercat, no? Amb la pròpia activitat. O sigui, toca la bossa, doncs, perquè cada vegada que vagis a comprar, doncs, la puguis omplir, recicles, bueno, és una miqueta, i alhora ens fas publicitat al mercat. I amb els tàpers, l'any passat teníem uns tàpers superxulos, unes carmanyoles, bueno, la gent volia més que li toqués la carmanyola que no els xecs de 10 euros.
3: La promoció econòmica, però, no se centra únicament al comerç. L'Ajuntament de Calafell també treballa per projectar la marca de Calafell més enllà del municipi i atraure visitants durant tot l'any. En aquest sentit, el consistori participa en diferents fires i esdeveniments turístics, tant d'àmbit nacional com internacional, on es dona a conèixer l'oferta del municipi. Seguim escoltant a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: A començament de l'any, diguem que comencem al gener, o sigui, tot just acaba res, aquest any vam començar a Utrecht, a Països Baixos, des del dia 7 de gener, val? Són 3-4 dies. Recordeu-vos que va haver una nevada brutal, que van col·lapsar els aeroports, doncs tot i així, que aquí hagués estat tothom amb una alarma tot tancat, allà la gent, vull dir, que hi hagués una nevada espectacular, funcionava tot a la fira, vam estar igualment treballant, superbé, o sigui que nosaltres vam marxar amb molt bon gust de boca, van venir dos hotels, va venir a l'hotel Solimar i a l'hotel Salomé, perquè nosaltres normalment el que fem és que convidem a que puguin estar a l'estand, perquè si ells directament ja tracten també el que és amb el Quan són fires així, que és el públic final, poden preparar-se una promoció específica per al client seu que vingui d'aquella zona. Llavors els hi va bé perquè ja poden fer doncs, les reserves. No? Una miqueta és això també, és el fet d'anar-nos situant, què sentim parlar de Calafell, aquest rum-rum, no? Doncs vam començar, ja dic, al gener vam començar amb aquesta, després vam anar a Fitur, que és aquí a Madrid. Va començar en dimarts, acabava el diumenge i el dilluns començava Madrid Fusión. O sigui, també el mateix recinte. Vam fer el dilluns i el dimarts ja vam venir cap aquí, perquè a més doncs, teníem en aquest cas el que era pastissers d'aquí de Calafell, que estaven allà concursant, no? Llavors també és interessant poder agafar, poder-los veure i que vegin doncs, que també l'Ajuntament doncs, està allà pendent d'ells i si guanya, a fer acompanyament, com sempre.
5: La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, també ens parla de la recaptació turística que es fa de forma trimestral.
4: Tenim el que és també, per l'altra banda, ja des de la Diputació de Tarragona, que sempre agafem i sempre hi ha tot el que és la recaptació de la taxa turística, que això es fan unes liquidacions trimestrals. Ara tot just ens ha arribat la del quart trimestre i la del primer quart trimestre del 25, primer trimestre del 26, o sigui, seria l'època d'hivern, i hem recaptat 19.500 euros, amb la qual cosa, això, perquè no ho sàpiga, és quan un va fer una pernotació en un allotjament, doncs aquells diners que et diuen, potser és un euro i mig, doncs aquells diners van cap a la Generalitat, o que és l'allotjament a l'ingrés a la Generalitat, i després ells ho reverteixen, el 50% va cap a l'Ajuntament i l'altre 50% fan ells diferents activitats, diferents, tenen, hi ha coses que és a nivell d'habitatge, cadascú ho té posat d'una manera, no? Nosaltres el que fem és que amb la part nostra, doncs, aquestes fires que durant tot l'any ens veieu que anem fent de promoció del municipi, doncs ho fem conjuntament amb el sector, decidim en quins llocs són els que volen que es realitzin aquestes promocions, i és el que anem fent.
5: D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calafell combina el suport al comerç de proximitat amb una aposta per la promoció turística exterior, dues línies de treball que comparteixen un mateix objectiu, generar activitat econòmica, donar visibilitat a Calafell i reforçar el teixit comercial i empresarial del municipi. Una feina que continuarà durant els pròxims mesos amb noves accions de dinamització comercial i amb la presència de Calafell en diferents punts del territori per continuar fent créixer la projecció del municipi.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Talls de trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Aquesta setmana hi haurà afectacions puntuals al trànsit al Vendrell a motiu d'unes obres de substitució de la canonada d'aigua que discorre pel Camí dels Molins fins a la Cruïlla amb la carretera de Valls. Els treballs impulsats per Aigües del Vendrell obligaran a modificar temporalment alguns dels accessos a la zona, principalment per la poca amplada que presenta una part del Camí dels Molins. Durant les obres, l'accés al nucli del barri dels Molins, a Santa Oliva, es farà a través del Camí del Tomoví. En canvi, el recorregut de tornada en direcció al Vendrell es mantindrà pel traçat habitual, utilitzant el Camí dels Molins. Pel que fa als veïns i veïnes del Vendrell, l'afectació prevista serà mínima. L'accés a la zona del carrer Sant Josep i del Camí dels Molins es podrà fer a través del carrer Mossèn Jaume Urgell i el mateix carrer de Sant Josep, per després tornar a connectar amb la carretera de Valls pel Camí de Molins. Les modificacions es mantindran mentre avancin els treballs i per aquest motiu es demana als conductors i conductores que estiguin atents i atentes a la senyalització provisional i segueixin en tot moment les indicacions establertes. L'objectiu de l'actuació és substituir la canonada existent i millorar la xarxa d'abastament d'aigua a la zona.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I parlarem ara de la cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres que es va fer aquest diumenge. La platja de les Madrigueres, al Vendrell, va acollir aquest diumenge una acció reivindicativa organitzada pel Club Català de Naturalisme per defensar la tradició naturalista d'aquest espai del litoral vendrellenc. L'acte va començar 11:15 del matí amb una trobada de persones naturalistes i nudistes. Posteriorment, al migdia, els participants van formar una cadena nudista a la vora del mar amb l'objectiu de reivindicar les Madrigueres com un espai de tradició naturalista. El Club Català de Naturisme defensa que el nudisme forma part de la història d'aquesta platja i considera necessari preservar aquest espai davant l'increment de la presència de persones en banyador durant la temporada d'estiu. L'entitat recorda, però, que actualment les ordenances municipals del Vendrell no contemplen específicament les madrigueres com una platja nudista, tot i que els nudistes hi reivindiquen la tradició que asseguren que es manté des de fa anys. La jornada va voler combinar la reivindicació amb la convivència i la pràctica del naturisme i posar sobre la taula la necessitat de respectar els espais on aquesta pràctica s'ha consolidat tradicionalment. Amb la cadena humana, els participants van voler fer visible el seu missatge i reclamar que les platges amb tradició naturista es preservin i es respectin com a espais de convivència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I ara ens fixarem en una notícia que ha tret tres catinfo aquesta setmana. La calor no només afecta físicament, sinó que també pot influir en el nostre comportament. Diversos estudis internacionals han detectat una relació entre les altes temperatures i un augment dels episodis d'agressivitat. A Catalunya, un estudi que està elaborant l'investigador Jordi Mazón, del Biocom SC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha analitzat dades policials i meteorològiques entre el 2009 i el 2025. Els primers resultats apunten a la relació significativa entre el desconfort tèrmic i l'augment de denúncies per agressions i lesions. I no cal arribar a temperatures extremes. Segons l'estudi, la combinació del calor i la humitat, és a dir, l'aixafogor, pot generar més estrès i afavorir comportaments agressius. L'estudi es preveu acabar i publicar durant els pròxims mesos.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beques Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'aquest programa, una iniciativa adreçada a joves titulats entre els 18 i els 35 anys que estiguin en situació de recerca de feina. En aquesta setena edició s'otorgaran 10 beques de 12.000 euros per facilitar estades de formació professional a l'estranger. El termini per presentar les sol·licituds s'obriran aquest 5 d'agost i es tancarà el 20 de setembre. El programa ofereix una estada de 5 mesos en entitats o institucions vinculades a la Unió Europea. Posteriorment, els participants completaran 5 mesos més de pràctiques en un ens local de la demarcació de Tarragona, entre els quals hi ha la mateixa Diputació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat dels joves, reforçant la seva formació professional i afavorir la seva incorporació al mercat laboral del territori. Per optar a una d'aquestes beques cal estar empadronat a la demarcació de Tarragona, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposar d'una titulació de formació professional o universitària o d'un certificat professional de nivell 3 i acreditar un nivell B2 d'anglès o de francès. Les sol·licituds s'hauran de tramitar a través de la guia de serveis de la Diputació de Tarragona.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
3: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes a la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
6: Hola, estic molt bé, ja de vacances i, esperant a començar el setembre un altre cop.
3: De vacances? Vol dir que no entrenes?
6: Sí, ara durant el mes d'agost no entreno, fins les últimes dues setmanes, entre agost i setembre, i després començaré a entrenar un altre cop.
3: Com és fer aquesta parada? Perquè m'imagino que el cos canvia.
6: Sí, és com deixes ja d'acostumbrar-te a l'entrenament diari i llavors, que un cop arribes allà, entra que no, com per així dir-ho, no has mantingut una dieta i tal, has engreixat... Jo, al fer les barres, les anelles i tot això, les mans ja no estan tan acostumbrades perquè amb l'aigua i tot és com que s'entova tot i després et surten callos i, coses a l'inici de temporada.
7: Si no és veritat, m'ho dius, eh? Però el cos tarda bastant en adaptar-se a les exigències de l'esport, però tarda molt poc en perdre, no?, tot el treball.
6: Sí, això sí. Bueno, també depèn de la persona. Però, bueno, a mi, principalment, tornar a la rutina i tal, pues, que em deu costar. A veure, si és un entrenament constant, pues, puc trigar 3 dies o una setmana en tornar més o menys a agafar el fondo. Però, bueno, a les vacances ja és com que ja les últimes setmanes ja d'entreno penso que és l'última setmana i ja és com que em deixo anar. I, bueno, després de les competicions, després de l'última competició també, ja és com si ja estigués de vacances, quasi.
7: Oriol, quan vas començar a fer gimnàstica artística? Fa quant temps? Uf. I en quin punt et trobes ara mateix?
6: Pues, més o menys no recordo bé quan vaig començar. Vaig començar entre els 6 o els 7 anys. I bueno, he seguit, bueno, amb un camí d'alt i baixos, però bé, ara estic bé. Estic, bueno, amb un nivell amb el que m'haig d'exigir a mi mateix per poder guanyar i fer alguna cosa. I, bueno, estic molt content de seguir amb la gimnàstica.
7: Quants anys tens ara mateix?
6: Ara mateix, bueno, en tinc 18 i aquí al setembre, bueno, al setembre, a meitat de setembre, faré els 19.
7: Mm-hmm. I quins objectius tens a l'àmbit de la gimnàstica?
6: Bueno, ara mateix és poder tindre, bueno, en la categoria que estic, m'agradaria tindre les dificultats exigides i bueno, aconseguir les dificultats exigides i ja està. I millorar els exercicis que tinc.
7: Mm-hmm. Ara mateix també és una època complicada, m'imagino, pel tema de combinar estudis amb esport. Com ho portes, això? Perquè la gimnàstica artística també és molt exigent.
6: Jo l'any passat vaig fer batxillerat i, bueno, tenia la CL i tot. Llavors entrenava, bueno, el que podia, que van ser 1 hora i mitja dijous, 3 hores divendres i 4 els dissabte. I, bueno, aquest any he començat un cicle superior, llavors, com que vaig a tardes, els entrenos per les tardes, pues, ja no els puc fer. I ara el que faig és, vaig 2 dies pels matins, bueno, 3, que són els dimecres i els divendres 2 hores, i després els dissabtes en faig 4.
7: Què estudies?
6: Integració social al Vendrell.
7: Ah, molt bé. Per què vas escollir aquest cicle?
6: Perquè, bueno, més que res, el vaig escollir per un pont per després anar a la universitat, però m'està agradant i sí, mentre estic estudiant després a la universitat puc treballar d'això, pues, m'agrada i estaria bé.
7: Molt bé. En quant a la gimnàstica artística, què és el que més t'agrada ara mateix? En el seu moment t'hauries d'apuntar perquè t'agradava aquest esport, volies provar-lo, però ara mateix portes molts anys i m'agradaria saber què és el que destacaries, què és el que t'aporta aquesta disciplina, aquest esport.
6: Bueno, a mi, jo des de petit sempre he sigut molt mogut. Llavors, mons pares van veure això de la gimnàstica i van dir, bueno, l'apuntem perquè es cansi. I ja, bueno, em va agradar, em va semblar xulo, era interessant, m'agradava fer les voltaretes, m'agradava fer tot. Llavors, bé, em vaig quedar. I, bueno, ara, més que res, el que m'agrada és el fet de fer coses noves i, bueno, a perdre les pors amb altres coses que...
7: Dèiem al principi que va ser un dels premiats la nit de l'esport d'enguany per tot el que havies assolit el 2025. Ara han passat ja uns quants mesos des de febrer. Alguna cosa, alguna novetat en l'àmbit esportiu que hagis assolit o alguna cosa a destacar fins ara?
6: Bueno, aquesta temporada ha sigut millor que la del 2025, ja que els meus exercicis van augmentar la dificultat una miqueta més i he tingut bastants canvis als exercicis, depèn de l'aparell. He tingut bastants canvis, llavors m'ha fet augmentar la dificultat, però a l'hora d'anar a competir sempre he tingut diverses cagades i, això. I, aquesta temporada a les dos... hi ha tres fases. A la primera i a la tercera em vaig quedar tercer. A la quarta, que va ser la de Catalunya, vaig guanyar... vaig quedar primer a salt. I després vaig fer... fa un mes, més o menys, vaig fer el nacional, el campionat d'Espanya, i, vaig... Pese a una cagada que vaig fer, vaig quedar al 9è i vaig quedar tercer a terra. Tercer.
7: On es va celebrar aquest campionat d'Espanya?
6: A Guadalajara. Molta calor.
7: Parles molt de... Utilitzes molt la paraula cagada. Què vol dir això?
6: En el meu cas és que em caic. Que em caic o fallo amb un element. Però, majoritàriament és que el fallo i em caic. I ja està.
7: Caure's és un fracàs per tu?
6: Depèn. Si jo estic a la competició i, és que en el cas del campionat d'Espanya vaig estar portant una competició relativament bona, molt bona, perquè em va sortir els aparells que jo volia i em van sortir bastant bé, excepte alguns petits errors que no els tinc en compte perquè són l'haver fet nous elements vaig fer paral·leles la vaig cagar, que era el penúltim aparell, i em vaig frustrar molt, però de normal no em frustro tant. Els altres cops, quan m'he caigut o alguna altra cosa, m'ho he pres més a riure que en frustració.
7: Oriol, per anar finalitzant, creus que aquesta disciplina està prou valorada de cara a l'exterior i en general?
6: Jo crec que no, perquè, de veure-ho a través d'una pantalla o com ho fan els amics en persona i tal, es veu com molt fàcil i no es pot arribar a entendre a l'esforç mental i físic que fa una persona per arribar allà.
7: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí els informatius d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una propera edició d'aquest informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Avui serà l'últim dia en què arribarem als 40 graus a Catalunya i la calor extrema s'acaba demà. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i el cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
2: Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que com a mínim els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important resaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i sobretot dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids. Avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
0: Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, a Ortega.
3: Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
5: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
4: El Ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
0: Al Catalunya migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
3: Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Sentiu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
7: Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de 8 del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta Garcia, és el dia del Gamper.
8: Presentació del Barça davant l'afició, amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Vanja Đerkušić, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió, amb el Girona i el Sabadell, i de bàsquet, ACB amb l'Ilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Manolut García.
9: Bon dia, doncs, amb algunes aturades puntuals. A l'AP7, a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva, com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
10: Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamars. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
11: Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementalleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
10: I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
0: I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
12: 33 graus a Sa Dragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
13: Fa dos mesos que no estàs escarrufollets entrant en aigua. Ha estat també, no és gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entrava dins aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va més calentes.
14: Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
12: En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
0: I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
15: Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Ruckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
16: Que ens retallin els impostos del gasol. gasoil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
15: El Rhin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Kaup, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
0: I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
10: Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
17: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
10: La situació de les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
0: 3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
5: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo.
18: When everyone wake up, I sleep.
0: Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acollin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid. Pau Grujot, bon dia.
4: Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
19: Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
4: Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Albanis i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
20: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
4: Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
0: Doncs efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
2: Doncs sí, això és el que ha explicat a 3CAT Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
21: No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessita temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
2: I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
22: Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección. Pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
2: I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta, per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
21: És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
2: I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
22: Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
2: I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
0: Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. La proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
23: Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
6: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
23: La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
24: Una connexió a la Catalunya central, a Noia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar a Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
25: Tenint totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
23: L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
0: Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
26: L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
0: Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar el seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
1: Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar dues setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
3: Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
1: Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
26: Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
1: Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
7: Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
1: Segons les enquestes, dos de cada tres russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
0: I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
9: Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres: malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
8: Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
9: La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
8: Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto al foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
0: I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
11: Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
0: I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
12: Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
13: És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades se'ns ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
12: El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible.
14: Visible. Tu quan tens un mal de cap dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
12: El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
0: I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
15: Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Atenció Primària, de Serveis Socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
16: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
15: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
0: I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Alblate.
17: Bon dia. L'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
27: Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí, i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
17: Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
27: Aquest fenomen jo no l'havia vist mai amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre perquè el canvi climàtic el tenim aquí i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
17: La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
0: Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
4: Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
5: És muy difícil encontrar alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
4: També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu, a la Noguera, encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
10: Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24/7. Aquí hi ha una mancança.
4: Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona,

0: Això que hauria de ser una cosa contínua, que es continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que hem fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que ens fan ara.
1: L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
2: I ara anem cap al sud perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, denuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris, prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sequera per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
3: En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i també aquestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballant amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
2: Ara passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim castells en marxa, és la Diada de Sant Magí.
5: Catalunya migdia.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme.

0: el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
1: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
0: Però el guanyador té un problema.
1: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà la pasta?
2: Nosaltres!
0: Només cal fer-se passar pel mort.
1: Però qui truca a la porta?
0: Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
1: Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recta final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
0: Gràcies, Josep, i com és habitual.

0: els castells en directe. Mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, el butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat. Si ara tenim més temes. Parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però paral·lelament també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
1: La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
2: Jo crec que a més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
1: El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
3: Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Images, fiques una foto i et diu on està feta.
1: Però també hi ha una part negativa.
3: La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
1: Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
0: I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
4: Aquest cop, però, no és Degoll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu, en part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa 2 temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original, sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
5: Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Doncs s'estan venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
4: La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
0: Intentem tornar-nos a sentir joves, arriben als esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta García.
6: L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció.

0: Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça, i enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
1: Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs, amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
2: I en cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
1: Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació, doncs, que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que, doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules, doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
2: Yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, a los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
0: Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament, i el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció, perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
1: No, n'ha parlat Hansi Flick, i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho. Ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset, però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat. Evidentment, amb l'arribada de Rodri, demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
3: Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
1: Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix reconeixia, doncs tenia altres opcions, una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
4: El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
0: Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. trofeu Joan Gamper, en què difícilment veurem a Rodri vestit de cul, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició, i al davant fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
1: Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és la última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
3: Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I els suports dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
1: Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT. Primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
0: Fem una pausa ara i després.
2: I felt very happy, very surprised, let's say. I expected a call.
0: Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
5: Catalunya migdia.
6: Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
7: És hora de presentar-se davant l'afició.
8: El club enguany donarà resultats.
7: És hora del Gamper.
9: Sóc en la Munya Bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
7: És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
10: Sota la vinda!
7: Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
5: Catalunya migdia.
0: Minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vanja Darkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaya la plantilla per tancada.
3: Sí, Vanja Darkušić ja ha estat presentat com a nou jugador blanquiblau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Darkušić és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral. Compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
16: Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy, muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser, y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
3: Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
0: I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba. I segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
17: Amb diversos jugadors a la rampa de sortida, que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez. que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigankov i que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club, i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
10: Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
17: David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta ritme. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivi.
0: També en segona, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Will i Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
18: Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyer i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zachary Pierrin, Mark Hughes i Darius McGee, qui presentaran demà. Ja d'encuentre, segueix sent el tècnic de l'equip.
19: I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passar, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
18: Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kuze Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
0: I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
20: L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet èlit.
21: Intentar, doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga l'Eport i l'Eplata, i ara, doncs, torno una mica als orígens i, bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és també el motiu pel qual, doncs, m'he animat a donar el pas, perquè segurament, si no hagués sigut per ell, difícilment hagués tornat a jugar.
20: Xavi Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
21: Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit, doncs, tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però, bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
20: Xavi Rabasseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a l'NBA.
0: En hoquei herba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montserrat cap dels dos va guanyar.
1: La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
4: La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
1: Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
0: I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
1: Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
22: La valoració és molt bona, hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions, llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
1: Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
0: La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el LIV Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
20: És evident que el LIV Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del LIV, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte LIV i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
23: Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
20: El LIV ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Niemann, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver ingrés per poder-lo recuperar per al circuit americà.
0: Pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
18: Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destaquen Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
0: I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tenis.
18: En partits dels setzens de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Jodar contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Nigas Fiontek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també en la ronda dels setzens. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzens d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
0: Doncs fins així la informació esportiva del dia, el dia en què se juga el trofeu Joan Gamper, això és la presentació del Barça davant la seva afició. No jugarà Rodri, però sí que el presentaran, és l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana. Tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix de més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu en remullem junts.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Avui començarem parlant d'una notícia molt esperada al municipi. La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Talls al trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres. I repassarem també un estudi que relaciona les altes temperatures amb el comportament agressiu dels humans. I acabarem parlant de la Diputació de Tarragona perquè obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes a la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C-246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda, que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt, i al final doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat doncs, es pugui executar.
0: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Balvei.
0: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per múltiples accidents.
3: I llavors també, doncs, per nosaltres el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim, doncs, problemes, i bé, doncs ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents, i esperem, doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
0: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
2: Les notícies de Calafell.
0: Calafell reforça el comerç de proximitat i la promoció turística del municipi. Ens dona tots els detalls la nostra companya Roser Ribas.
1: L'Ajuntament de Calafell continua treballant per impulsar el comerç de proximitat i dinamitzar l'activitat econòmica del municipi. Una tasca que es desenvolupa, entre altres accions, a través de la gestió de línies de subvencions de la Generalitat de Catalunya, que permeten posar en marxa diferents iniciatives de suport i promoció del comerç local. La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, ha destacat la importància d'aquestes actuacions i ha avançat algunes de les propostes que es preparen de cara als pròxims mesos.
4: Doncs sempre surten una sèrie de subvencions, són de, per als mercats, per exemple, són de 20.000 euros, dels quals, doncs, preparem projecte i a través d'allà, doncs, després anem fent diferents accions. El 50% va abonat per FECAM i el 50% el fica l'Ajuntament. I, bueno, són, per exemple, accions com les que vam fer l'any passat, que van haver que eren molt divertides, van haver que eren, doncs, a donar a conèixer els negocis, hi havia que eren amb rotulacions, hi havia que eren amb premis, i bueno, una mica és engrescar, no? Engrescar la gent, veure què passen coses també allà dintre del mercat, no? Una miqueta és això, i així ens animem a que la gent vingui a comprar al comerç de proximitat.
1: Una de les iniciatives que tornarà durant els mesos d'hivern serà la ruleta de la fortuna al mercat municipal, una activitat pensada per dinamitzar les compres, generar moviment als establiments i oferir als clients una experiència diferent vinculada al comerç de proximitat.
4: És a l'hivern quan es fa, val? Us avisem uns dies abans, i normalment el que es fa és ficar el que és en el hall del propi mercat. El que es fa és que la gent, per poder tirar la ruleta, doncs vingui amb una compra realitzada en els paradistes del mercat. Paradistes, no gran superfície, és el que diem, és per comerç de proximitat, i tenen de portar un tiquet superior a de 10 euros o superior, i llavors amb això ja tenen l'oportunitat de tirar en aquesta ruleta i sempre toca alguna cosa. Siguin, hi ha xecs de 10 euros, n'hi ha bosses, n'hi ha tàpers, hi ha diferents coses que sempre van una mica vinculades al que és amb el mercat, no? Amb la pròpia activitat. O sigui, toca la bossa, doncs, perquè cada vegada que vagis a comprar, doncs, la puguis omplir, recicles, bueno, és una miqueta, i alhora ens fas publicitat al mercat. I amb els tàpers, l'any passat teníem uns tàpers superxulos, unes carmanyoles, bueno, la gent volia més que li toqués la carmanyola que no el xec de 10 euros.
1: La promoció econòmica, però, no se centra únicament al comerç. L'Ajuntament de Calafell també treballa per projectar la marca de Calafell més enllà del municipi i atraure visitants durant tot l'any. En aquest sentit, el consistori participa en diferents fires i esdeveniments turístics, tant d'àmbit nacional com internacional, on es dona a conèixer l'oferta del municipi. Seguim escoltant a la regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Lastra, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: A començament de l'any, diguem que comencem al gener, o sigui, tot just acaba res, aquest any vam començar a Utrecht, a Països Baixos, des del dia 7 de gener, val? Són 3-4 dies. Recordeu-vos que va haver una nevada brutal, total, que van col·lapsar els aeroports, doncs tot i així, que aquí hagués estat tothom amb una alarma tot tancat, allà la gent, vull dir, que hi hagués una nevada espectacular, funcionava tot a la fira, vam estar igualment treballant, superbé, sigui que nosaltres vam marxar amb molt bon gust de boca. Van venir dos hotels, va venir a l'hotel Solimar i a l'hotel Salomé, perquè nosaltres normalment el que fem és que convidem a que puguin estar a l'estand, perquè així ells directament ja tracten també el que és amb el... Quan són fires així, que és el públic final, poden preparar-se una promoció específica per al client seu que vingui d'aquella zona. Llavors els hi va bé perquè ja poden fer doncs, les reserves. No? Una miqueta és això també, és el fet d'anar-nos situant, que sentim parlar de Calafell, aquest rum-rum, no? Mm-hmm. Doncs vam començar, ja et dic, al gener vam començar amb aquesta, després vam anar a Fitur, que és aquí a Madrid. Va començar en dimarts, acabava el diumenge i el dilluns començava a Madrid Fusión. O sigui, també el mateix recinte. Vam fer el dilluns i el dimarts ja vam venir cap aquí, perquè a més doncs, teníem en aquest cas el que era pastissers d'aquí de Calafell, que estaven allà concursant, no? Llavors també és interessant poder agafar, poder-los veure i que vegin doncs, que també l'Ajuntament doncs, està allà pendent d'ells i, bueno, i si guanya, bueno, a fer acompanyament, com sempre.
1: La regidora de Promoció Econòmica, la Lluïsa Lastra, també ens parla de la recaptació turística que es fa de forma trimestral.
4: Tenim el que és també, per l'altra banda, ja des de la Diputació de Tarragona, que sempre agafem i sempre hi ha tot el que és la recaptació de la taxa turística, que això es fan unes liquidacions trimestrals. Ara tot just ens ha arribat la del quart trimestre i la del primer quart trimestre del 25, primer trimestre del 26, o sigui, seria l'època d'hivern, i hem recaptat 19.500 euros, amb la qual cosa, bueno, això, perquè no ho sàpiga, és quan un va fer una pernotació en un allotjament, doncs aquells diners que et diuen, a lo millor és un euro i mig, doncs aquells diners van cap a la Generalitat, el que és l'allotjament a l'ingrés a la Generalitat, i després ells ho reverteixen, el 50% va cap a l'Ajuntament i l'altre 50% fan ells diferents activitats, diferents, tenen, hi ha coses que és a nivell d'habitatge, bueno, cadascú ho té posat d'una manera, no? Nosaltres el que fem és que amb la part nostra, doncs, aquestes fires que durant tot l'any ens veieu que anem fent de promoció del municipi, doncs ho fem conjuntament amb el sector, decidim en quins llocs són els que volen que es realitzin aquestes promocions i és el que anem fent.
1: D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calafell combina el suport al comerç de proximitat amb una aposta per la promoció turística exterior, dues línies de treball que comparteixen un mateix objectiu, generar activitat econòmica, donar visibilitat a Calafell i reforçar el teixit comercial i empresarial del municipi. Una feina que continuarà durant els pròxims mesos amb noves accions de dinamització comercial i amb la presència de Calafell en diferents punts del territori per continuar fent créixer la projecció del municipi.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Talls de trànsit al Vendrell durant aquesta setmana per unes obres al Camí dels Molins. Aquesta setmana hi haurà afectacions puntuals al trànsit al Vendrell a motiu d'unes obres de substitució de la canonada d'aigua que discorre pel Camí dels Molins fins a la cruïlla amb la carretera de Valls. Els treballs impulsats per Aigües del Vendrell obligaran a modificar temporalment alguns dels accessos a la zona, principalment per la poca amplada que presenta una part del Camí dels Molins. Durant les obres, l'accés al nucli del barri dels Molins, a Santa Oliva, es farà a través del Camí del Tomoví. En canvi, el recorregut de tornada en direcció al Vendrell es mantindrà pel traçat habitual, utilitzant el Camí dels Molins. Pel que fa als veïns i veïnes del Vendrell, l'afectació prevista serà mínima. L'accés a la zona del carrer Sant Josep i del Camí dels Molins es podrà fer a través del carrer Mossèn Jaume Urgell i el mateix carrer de Sant Josep, per després tornar a connectar amb la carretera de Valls pel Camí de Molins. Les modificacions es mantindran mentre avancin els treballs i per aquest motiu es demana als conductors i conductores que estiguin atents i atentes a la senyalització provisional i segueixin en tot moment les indicacions establertes. L'objectiu de l'actuació és substituir la canonada existent i millorar la xarxa d'abastament d'aigua a la zona.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I parlarem ara de la cadena humana naturalista a la platja de les Madrigueres que es va fer aquest diumenge. La platja de les Madrigueres, al Vendrell, va acollir aquest diumenge una acció reivindicativa organitzada pel Club Català de Naturalisme per defensar la tradició naturalista d'aquest espai del litoral vendrellenc. L'acte va començar a 11:15 del matí amb una trobada de persones naturalistes i nudistes. Posteriorment, al migdia, els participants van formar una cadena nudista a la vora del mar amb l'objectiu de reivindicar les Madrigueres com un espai de tradició naturalista. El Club Català de Naturisme defensa que el nudisme forma part de la història d'aquesta platja i considera necessari preservar aquest espai davant l'increment de la presència de persones en banyador durant la temporada d'estiu. L'entitat recorda, però, que actualment les ordenances municipals del Vendrell no contemplen específicament les madrigueres com una platja nudista, tot i que els nudistes hi reivindiquen la tradició que asseguren que es manté des de fa anys. La jornada va voler combinar la reivindicació amb la convivència i la pràctica del naturisme i posar sobre la taula la necessitat de respectar els espais on aquesta pràctica s'ha consolidat tradicionalment. Amb la cadena humana, els participants van voler fer visible el seu missatge i reclamar que les platges amb tradició naturista es preservin i es respectin com espais de convivència.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I ara ens fixarem en una notícia que ha tret 3CatInfo aquesta setmana. La calor no només afecta físicament, sinó que també pot influir en el nostre comportament. Diversos estudis internacionals han detectat una relació entre les altes temperatures i un augment dels episodis d'agressivitat. A Catalunya, un estudi que està elaborant l'investigador Jordi Mazón, del Biocom SC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha analitzat dades policials i meteorològiques entre el 2009 i el 2025. Els primers resultats apunten a la relació significativa entre el desconfort tèrmic i l'augment de denúncies per agressions i lesions. I no cal arribar a temperatures extremes. Segons l'estudi, la combinació del calor i la humitat, és a dir, l'aixafogor, pot generar més estrès i afavorir comportaments agressius. L'estudi es preveu acabar i publicar durant els pròxims mesos.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beques Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'aquest programa, una iniciativa adreçada a joves titulats entre els 18 i els 35 anys que estiguin en situació de recerca de feina. En aquesta setena edició s'otorgaran 10 beques de 12.000 euros per facilitar estades de formació professional a l'estranger. El termini per presentar les sol·licituds s'obriran aquest 5 d'agost i es tancarà el 20 de setembre. El programa ofereix una estada de 5 mesos en entitats o institucions vinculades a la Unió Europea. Posteriorment, els participants completaran 5 mesos més de pràctiques en un ens local de la demarcació de Tarragona, entre els quals hi ha la mateixa Diputació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat dels joves, reforçant la seva formació professional i afavorir la seva incorporació al mercat laboral del territori. Per optar a una d'aquestes beques cal estar empadronat a la demarcació de Tarragona, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposar d'una titulació de formació professional o universitària o d'un certificat professional de nivell 3 i acreditar un nivell B2 d'anglès o de francès. Les sol·licituds s'hauran de tramitar a través de la guia de serveis de la Diputació de Tarragona.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: Aquesta setmana hem entrevistat a la Gala Martínez, reconeguda a la nit de l'esport d'enguany com a millor esportista a la gimnàstica artística. Doncs avui tenim amb nosaltres l'Oriol García, que també va ser reconegut com a un dels millors esportistes a la disciplina de gimnàstica artística a la nit de l'esport de Calafell. Va ser bronze en aparell de terra en el Campionat de Catalunya de Via Olímpica nivell 8 durant el 2025. Avui ens visita per compartir la seva experiència en aquesta trajectòria esportiva.
5: Hola, estic molt bé, ja de vacances i, esperant a començar el setembre un altre cop.
1: De vacances vol dir que no entrenes?
5: Sí, ara durant el mes d'agost no entreno, fins les últimes dues setmanes, entre agost i setembre, i després començaré a entrenar un altre cop.
1: Com és fer aquesta parada? Perquè m'imagino que el cos canvia.
5: Sí, és com deixes ja d'acostumbrar-te a l'entrenament diari i llavors, que un cop arribes allà, entra que no, com per així dir-ho, no has mantingut una dieta i tal, has engreixat... Jo, a fer les barres, les anelles i tot això, les mans no, ja no estan tan acostumbrades, perquè amb l'aigua i tot és com que s'entova tot i després et surten callos i, bueno, coses a l'inici de temporada.
1: Si no és veritat, m'ho dius, eh? Però el cos tarda bastant en adaptar-se a les exigències de l'esport, però tarda molt poc en perdre, no?, tot el treball.
5: Sí, això sí. Bueno, també depèn de la persona. Però, bueno, a mi, principalment, tornar a la rutina i tal, pues, que em deu costar. A veure, si és un entrenament constant, pues, puc trigar 3 dies o una setmana en tornar més o menys a agafar el fondo. Però, bueno, a les vacances ja és com que ja les últimes setmanes ja d'entreno penso que és l'última setmana i ja és com que em deixo anar. I, bueno, després de les competicions, després de l'última competició també, ja és com si ja estigués de vacances, quasi.
1: Oriol, quan vas començar a fer gimnàstica artística? Fa quant temps? Uf. I en quin punt et trobes ara mateix?
5: Pues, més o menys no recordo bé quan vaig començar. Vaig començar entre els 6 o els 7 anys. I bueno, he seguit, bueno, amb un camí d'alt i baixos, però bé, ara estic bé. Estic, bueno, amb un nivell amb el que m'haig d'exigir a mi mateix per poder guanyar i fer alguna cosa. I, bueno, estic molt content de seguir amb la gimnàstica.
1: Quants anys tens ara mateix?
5: Ara mateix, bueno, en tinc 18 i aquí al setembre, bueno, al setembre, a meitat de setembre, faré els 19.
1: Mm-hmm. I quins objectius tens a l'àmbit de la gimnàstica?
5: Bueno, ara mateix és poder tindre, bueno, en la categoria que estic, m'agradaria tindre les dificultats exigides i bueno, aconseguir les dificultats exigides i ja està. I millorar els exercicis que tinc.
1: Mm-hmm. Ara mateix també és una època complicada, m'imagino, pel tema de combinar estudis amb esport. Com ho portes, això? Perquè la gimnàstica artística també és molt exigent.
5: Jo l'any passat vaig fer batxillerat i, bueno, tenia la CL i tot. Llavors entrenava, bueno, el que podia, que van ser 1 hora i mitja dijous, 3 hores divendres i 4 els dissabte. I, bueno, aquest any he començat un cicle superior, llavors, com que vaig a tardes, els entrenos per les tardes, pues, ja no els puc fer. I ara el que faig és, vaig 2 dies pels matins, bueno, 3, que són els dimecres i els divendres 2 hores, i després els dissabtes en faig 4.
1: Què estudies?
5: Integració social al Vendrell.
1: Ah, molt bé. Per què vas escollir aquest cicle?
5: Perquè, bueno, més que res, el vaig escollir per un pont per després anar a la universitat, però m'està agradant i sí, mentre estic estudiant després a la universitat puc treballar d'això, pues, m'agrada i estaria bé.
1: Molt bé. En quant a la gimnàstica artística, què és el que més t'agrada ara mateix? En el seu moment t'hauries d'apuntar perquè t'agradava aquest esport, volies provar-lo, però ara mateix portes molts anys i m'agradaria saber què és el que destacaries, què és el que t'aporta aquesta disciplina, aquest esport.
5: Bueno, a mi, jo des de petit sempre he sigut molt mogut. Llavors, mons pares van veure això de la gimnàstica i van dir, bueno, l'apuntem perquè es cansi. I ja, bueno, em va agradar, va semblar xulo, era interessant, m'agradava fer les voltaretes, m'agradava fer tot. Llavors, bé, em vaig quedar. I, bueno, ara, més que res, el que m'agrada és el fet de fer coses noves i, bueno, a perdre les pors amb altres coses que
1: Dèiem al principi que va ser un dels premiats la nit de l'esport d'enguany per tot el que havia assolit el 2025. Ara han passat ja uns quants mesos des de febrer. Alguna cosa, alguna novetat en l'àmbit esportiu que hagis assolit o alguna cosa a destacar fins ara?
5: Bueno, aquesta temporada ha sigut millor que la del 2025, ja que els meus exercicis van augmentar la dificultat una miqueta més i bueno, he tingut bastants canvis als exercicis, bueno, depèn de l'aparell, he tingut bastants canvis, llavors m'ha fet augmentar la dificultat, però a l'hora d'anar a competir sempre he tingut diverses cagades i bueno, això. I bueno, aquesta temporada a les dos, bueno, hi ha tres fases. A la primera i a la tercera em vaig quedar tercer. A la quarta, que va ser la de Catalunya, vaig guanyar... vaig quedar primer a salt. I després vaig fer... Bueno, fa poc, fa un mes, més o menys, vaig fer el nacional, el campionat d'Espanya. I, bueno, vaig... Pese a una cagada que vaig fer... vaig quedar al 9è i vaig quedar tercer a terra. Tercer.
1: On es va celebrar aquest campionat d'Espanya?
5: A Guadalajara.
1: Mm-hmm.
5: Molta calor.
1: Parles molt de... Utilitzes molt la paraula cagada. Què vol dir això?
5: Bueno, en el meu cas és que em caic. Que em caic o fallo amb un element. Però, bueno, majoritàriament és que el fallo i em caic. I ja està.
1: Caure's és un fracàs per tu?
5: Bueno, depèn. Si jo vaig... Bueno, si jo estic a la competició i... Bueno, és que en el cas del campionat d'Espanya vaig estar portant una competició pues, relativament bona, molt bona, perquè em va sortir els aparells que jo volia i em van sortir bastant bé, excepte alguns petits errors, que no els tinc en compte perquè són l'haver fet nous elements. I bueno, sembla que a paral·leles la vaig cagar, que era el penúltim aparell, i em vaig frustrar molt. Però de normal no em frustro tant. Plan, els altres cops, quan m'he caigut o alguna altra cosa, pues, m'ho he pres més a riure que en frustració.
1: Oriol, per anar finalitzant, creus que aquesta disciplina està prou valorada de cara a l'exterior i en general?
5: Jo crec que no, perquè, bueno, de... veure-ho a través d'una pantalla o com ho fan els amics en persona i tal, es veu com molt fàcil i no es pot arribar a entendre l'esforç mental i físic que fa una persona per arribar allà.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí els informatius d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem en una propera edició d'aquest informatiu.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Ràdio.
1: 107.9 FM. Calafell Ràdio FM.
2: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.